0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Let's go.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: The best music from the past. The present.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

Bon dia, és dijous 8 d'octubre del 2026. A Verges ha sortit el sol fa 9 minuts i estan ara a una temperatura de 15 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que Palafrugell commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb un programa d'activitats que s'allargarà fins al 20 de novembre i també que la cantant i compositora baixempordanesa Sílvia Pérez Cruz rebrà aquest any la Mosca de Sant Narcís del Col·legi de Periodistes de Girona i també que l'oli, el territori i les arts vives es tornen a citar en la segona edició ja del Festival Brots. A l'entrevista d'avui parlarem amb el president del club Radical Swim, Dani Serra, sobre la 17a edició de la prova de natació que acull aquest cap de setmana a Llafranc i Calella de Palafrugell. I com cada dijous, acabarem el Supermatí amb l'Ignasi Arbat, qui ens porta sempre les novetats tant de cinema com també de sèries. Això serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dijous 8 d'octubre del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: I saludem a la Maria Alsina. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Palafrugell commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb un programa d'activitats que s'allargarà fins al 20 de novembre.
1: La iniciativa combina propostes obertes a la ciutadania amb formacions específiques per a professionals de l'àmbit social i de la salut mental. La programació posa el focus en el benestar emocional, la sensibilització i les eines per afrontar situacions quotidianes.
0: Carla Saló, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La cantant i compositora de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, rebrà aquest any la Mosca de Sant Narcís del Col·legi de Periodistes de Girona. L'entitat reconeix així la seva trajectòria artística i la projecció de les comarques gironines més enllà del territori.
2: La Mosca de Sant Narcís distingeix persones que han destacat per la defensa dels drets col·lectius o per difondre la realitat gironina. El Col·legi de Periodistes considera Pérez Cruz una de les veus gironines amb més projecció internacional.

0: l'oli, el territori i les arts vives es tornen a citar en la segona edició del Festival Brots.
1: Enguany, els quatre dies de festival es concentren entre el 22 i el 25 d'octubre i passarà per municipis de l'Empordà com Monells, Pere Tallada, Púbol o Torroella de Montgrí. Joventuts Musicals de Torroella impulsa de nou un projecte que vol connectar la creació contemporània amb el territori i amb els coneixements transmesos entre generacions.
0: I el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà presenta Ecos, una exposició de l'artista i ceramista Anlor Cano, dedicada a la memòria del patrimoni ceràmic. La mostra es pot visitar a la peixera del museu i estableix un diàleg entre la tradició ceràmica de la Bisbal i la d'Esplugues de Llobregat, Carla.
2: L'exposició posa especialment el focus en les treballadores i els treballadors que van contribuir a construir la identitat visual d'aquest patrimoni. Cano recupera processos de creació i memòries laborals que sovint queden amagats darrere de les peces acabades.

0: Martí Gironell presenta Mala Veïna, una novel·la que posa el focus en la història dels jardins de Peralada, el coneixement ancestral de les plantes i la figura de les dones que durant generacions van conservar i transmetre remeis naturals, Maria.
1: En una entrevista concedida al Supermatí, Gironell ha explicat que feia prop de 10 anys que anava al darrere d'aquesta història. El punt de partida va ser una conversa amb Jaume Barratxina, que havia estat director del Museu del Castell de Peralada i que li va descobrir algunes curiositats sobre els jardins. L'escriptor ja coneixia aquest espai, però volia entendre per què s'havia construït i amb quina finalitat. Aquesta curiositat el va portar fins als comtes de Peralada i el projecte que van impulsar durant el segle XIX.
0: I Palamós ha estrenat L'Oca a la plaça, una nova activitat per promoure l'ús del català entre els infants i joves del municipi.
1: La iniciativa converteix el tradicional joc de l'oca en una proposta gegant i a l'aire lliure. El joc també busca dinamitzar les places i afavorir la relació entre els participants. La proposta es farà cada dimarts fins al 15 de desembre durant la tarda. Cada mes es traslladarà a una plaça diferent per acostar l'activitat als diversos barris de Palamós i Sant Joan.
0: Sergi Villena, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Joan.

0: Platja d'Aro celebra 5 dies de festa de la cervesa amb música i gastronomia.
1: Des d'avui, dia 8, i fins al 12 d'octubre, Platja d'Aro acull la 37a Festa de la Cervesa, una de les cites habituals de la tardor al municipi. La plaça del Mil·lenari tornarà a concentrar durant 5 dies els estands, les taules i l'escenari de les actuacions. L'accés al recinte serà gratuït.
0: I la Bisbal dedica la jornada del dilluns 12 d'octubre a reivindicar l'ús social del català. La programació combinarà reflexió sobre la situació de la llengua, literatura, cultura popular, jocs i música. Judit Rovirola.
2: La iniciativa que porta per títol En català sempre, organitzada pel Pla Local per la Llengua, comptarà amb diferents activitats distribuïdes entre el Teatre Mundial, el Passeig Marí Monesper i el Pavelló Firal.
0: I l'Arxiu Municipal de Palafrugell celebra 40 anys de servei públic. L'aniversari es commemorarà el 16 d'octubre amb una jornada al Museu del Suro de Catalunya, Judit.
2: La programació de la jornada repassarà l'evolució de l'arxiu, reunirà persones vinculades al servei i abordarà els seus reptes de futur.
0: Fins aquí el repàs dels principals titulars d'aquest matí de dijous 8 d'octubre del 2026 aquí a casa nostra al Baix Empordà, però ja sabeu que el Supermatí també estem pendents, com sempre, del que passa més enllà de la nostra comarca.
3: El decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui. El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets sobre habitatge. El segon, però, encara no serà efectiu. Aquest segon decret només es podrà aplicar el 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent. Ara mateix el govern no té garantits els suports necessaris. La pluja ha caigut amb força a Cadaqués i Llançà i ha inundat alguns carrers. El municipi més afectat ha estat Llançà. Allà s'han recollit fins a 56 litres per metre quadrat. Més de 2.000 abonats continuen sense llum per les pluges. Prop d'un miler es troben a Barcelona. La resta d'afectats són sobretot a Sant Adrià de Besòs. Les incidències encara compliquen el servei en aquestes dues zones. Troben un cos dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. La zona havia quedat negada per l'aigua. També ha localitzat un altre cos en una riera del Vendrell, dins d'un vehicle volcat. Els investigadors pensen que podria ser el desaparegut durant els aiguats d'agost. Antonio Carmona, la cara més coneguda de Renfe, coordinarà ara la xarxa de Rodalies des de DIF. L'empresa gestiona la infraestructura i també moltes de les incidències del servei. Carmona passa així a fer de portaveu de DIF, una funció clau en un moment de moltes queixes pel funcionament de Rodalies. Comença la primera jornada de les vagues parcials dels autobusos de transports metropolitans a Barcelona. Són els primers 7 dies d'aturades previstes aquest octubre. Les aturades es faran en 3 franges de 2 hores. La notícia recull també la informació sobre els serveis mínims. Els metges catalans mantenen la vaga a partir del 28 d'octubre. El sindicat majoritari diu que el conflicte és independent de la situació política. La protesta continua a Catalunya, tot i que en l'àmbit estatal s'ha ajornat. El sindicat defensa que la mobilització respon a les seves demandes i no als canvis polítics. Versions contradictòries sobre la plantada dels maquinistes de Renfe. Els conductors diuen que van parar el servei fins a tenir un informe signat que els garantís la seguretat. Renfe i el govern, en canvi, parlen de boicot i el vinculen a un conflicte laboral. Les dues parts mantenen ara versions molt diferents sobre els motius de l'aturada. Aturat el desnonament d'un bloc de Barcelona després d'un principi d'acord perquè les administracions el comprin. Centenars de persones s'havien mobilitzat davant l'edifici. Han celebrat la suspensió de llançament, que hauria afectat més d'una trentena de veïns, alguns menors d'edat.
0: Són les 8 i 9 minuts. Anem a fer un cop d'ull ara a la previsió del temps. Isaac Vilà, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Joan. Com anem?
0: Doncs bé, esperant aquesta previsió d'avui, sembla que el temporal ja sí que ha passat una mica aquí com a mínim a casa nostra. Què ens espera el temps per aquest dijous i també pel que queda de setmana?
4: Últimes hores encara amb possibilitat d'algun ruixat o alguna pluja o alguna petita tempesta, res a veure amb els aiguats de la setmana de fa uns dies enrere, però que encara aquí al Baix Empordà podria encara ploure aquest matí de dijous i fins i tot fins pràcticament mitja tarda, sobretot al sud de la comarca, Sant Feliu, Platja d'Aro, al sud de les Gavarres, en aquest sector hi podria caure alguna gotellada, alguna tempesta petita amb possibilitat de calamar-se. D'acord, però ràpidament duraria poc perquè el Baix Empordà ja entrarà a la tramuntana a partir de la tarda, sobretot vespre i nit, amb refrescada de la temperatura, i demà ja serà història, tota aquesta inestabilitat, i dominarà el sol. El que notarem també serà que la temperatura baixa Arriba la tardor, arriba la tramuntana i ho notarem també el termòmetre. Demà caldrà abrigar-se una miqueta més.
0: Doncs ens abrigarem, quin remei. Els que ens agrada més l'estiu, s'ha acabat. Ara ja definitivament. I sembla que la tardor ja fa acte de presència aquí amb la tan estimada i odiada a parts iguals tramuntana aquí a l'Empordà que coneixem també. Moltes gràcies, Isaac. I quan són les 8 i 11 d'aquest matí de dijous 8 d'octubre, escoltem ara el comentari d'opinió que avui ens porta Josep Maria Soler.
5: La Xefla és el nom d'una associació gastronòmica i cultural nascuda a Palafrugell ara fa 40 anys, liderada per en Martí Sabrià i la Serra Poder. Quan en aquest nostre empordanet sovint els comentaris de qualsevol iniciativa solen donar-li curta durada, tot afirmant fins i tot que aquesta novetat no serà més que una tramuntanada d'uns dies, doncs no, amics. En aquest cas, la Xefla, que combina molt bé una trobada mensual gastronòmica amb la tertúlia final junt amb un personatge entès en una temàtica concreta, s'ha pogut mantenir molt de temps. És curiós veure, com sempre, la quarantena aproximada de socis s'ha autoorganitzat de manera fàcil per a dur a terme els principis de l'associació i que ho han sabut gaudir any rere any fins a arribar ara a la quarantena. Hi ha hagut, lògicament, altes i baixes, però aquell esperit inicial es manté a grans trets. L'enhorabona als xafleros, homes i dones que hi han participat, que els convidats de cada un dels més de 300 àpats duts a terme i, lògicament, els promotors. La tramuntana bufa, i bufa fort, però hi ha arbres, com en aquest cas la xefla, que aguanten molt probablement perquè estan ben arrelats al tarannà del nostre territori, per molts més anys. Que tingueu un molt bon dia.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria. Molt bon dia per a tu també i gràcies per aquest comentari d'opinió. Doncs fem extensiu aquest missatge de Josep Maria i és que si tinguéssim més arbres més arrelats aquí al territori, la tramuntana no es faria tant de mal. Gràcies i nosaltres ara, quan passen, falten 2 minuts per un quart de nou, fem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al Supermatí amb el repàs informatiu i també amb l'entrevista amb Dani Serra, que és el president del Club Radical Swim. Fins ara.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
8: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
7: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
8: Però què passa aquí?
9: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
8: Així no hi ha qui les faci caure.
9: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
10: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
11: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
12: Rebut. I en Banyeta?
11: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
12: On van?
10: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
13: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
14: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
15: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
16: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
17: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
18: més econòmic del que et penses
17: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
18: del nostre web,
17: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
18: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
17: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: Passen 2 minuts d'un quart de nou. I tal com hem dit abans de la pausa, aquest cap de setmana Llafranc i Calella de Palafrugell acolliran la 17a edició ja de la Radical Swim, la prova de natació en aigües obertes, amb més aquest any de 2.400 participants. I per això ja ens acompanya Dani Serra, que és president del Club Radical Swim, perquè ens expliqui una mica més sobre aquesta 17a ja edició, com comentàvem, i a veure què tenen preparat per aquest cap de setmana. Dani, què tal? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia, què tal? Com estem?
0: A veure, expliqueu una mica, què teniu preparat per aquest cap de setmana, perquè algú que ho veu des de fora diu, una prova de natació, no és només una prova de natació.
19: No, bueno, la veritat és que ja fa, bueno, com has ben dit, 17 anys, no?, que estem, aquesta és la 17a edició, i sempre des de la primera, doncs, hem intentat fer un esdeveniment, un cap de setmana de festa de les aigües obertes, no? Cada any hem fet alguna cosa nova, hem intentat involucrar més gent, voluntaris, d'institucions, d'esponsors, etc. I aquest any, bueno, depenem, com sempre, del temps, no? Mm-hmm. 17 anys sí que vaig tindre que anul·lar una el 2010, però, de totes formes, estem amb tot, esperant.
0: No sé si patiu una mica pel temps. Sembla que el temporal d'aquesta setmana ja sembla que comença a marxar, però així tot, les previsions que teniu són positives o no?
19: Les previsions, ja saps, aquesta setmana, a hores d'ara, no se sap exactament com estarà tot, no? Perquè canvia del matí a la tarda. Sí que és cert que dona una franja que em sembla que estarà bé, que bufarà tramuntana, però tramuntana perquè canvia del matí a la tarda. Sí que és cert que dona una franja...

0: és, bueno, sobretot hem estat a Barcelona, no?, el que és la zona de Baix Llobregat, etcètera, doncs cada dia estem pendents de què poden dir, no? Sí que és cert que dona bo per demà passat, i aquí doncs esperem aviam com evoluciona. Sí que, bueno, nosaltres estem, ja t'ho dic, jo ara estic arribant ja franc per començar el muntatge de tot el village, tota la implantació i tota la parafernalla que en fem, doncs, perquè la prova doncs es desenvolupi amb tota la normalitat, no?
1: Uh-huh. No sé quines novetats hi ha respecte a altres edicions. Per exemple, pel que tinc entès, hi ha un nou recorregut. També hi ha unes noves boies, que això també voldré que m'ho expliquis. Quines novetats hi ha?
0: Sí. Mira, a nivell de recorreguts, sí que és cert que les distàncies que tenim, que són la 7.0, que és la que va de Calella a Palafrugell, i les formigues i a Franc, aquestes conserves, si tot va bé en el sentit de la mar, doncs arribarem a les formigues, no? Després tenim la 3.5, que altres anys arribàvem a les formigues amb embarcacions, allà deixàvem els nadadors i tenien que tornar cap a Llafranc. Aquest any no, aquest any sortirem des de Llafranc per fer-la una mica més espectacular el que és les sortides. Pensa que cada una d'aquestes incidències en vora els 600 nadadors. Mm-hmm. Llavors ja en un moment donat que estem 600, més 600, 1.200 a l'aigua, perquè la 7.0 i la 3.5 coincideixen amb temps, sí que hi ha un decalatge de 3/4 d'hora de sortida de la 7.0 a la 3.5, però llavors aquest any la novetat d'aquesta 3.5 que sortim des de Llafranc a 3/4 de 10 si tot va bé, no? I una de les novetats que hem incorporat aquest any són unes boies autònomes GPS en les quals s'autoposicionen. Què vol dir? Doncs nosaltres amb configuració normal de travessa doncs tenim una ubicació geoposicionada de cada una de les boies. I si necessitéssim per qualsevol, com l'any passat, no? Que l'any passat, doncs, última hora, ultimíssima, on tindrà que canviar tot el recorregut i es van darrere de prova, doncs, quasi una hora i alguna cosa, de cara, doncs, que van tindre que reposicionar totes les boies. Aquest any tenim una empresa que és Efecto Venturi, a través d'aquí de Propellers, del seu distribuïdor, que estem posant les boies que sí que s'utilitzen molt en el que és a la Copa Amèrica, etcètera, s'han utilitzat tipus de boies d'aquestes, però amb travessió de natació d'aigües obertes, aquí a Espanya no se'n coneixen a nosaltres, ni a l'Estat, ni a Catalunya, de que s'hagin utilitzat. Són unes boies que s'autoposicionen, que això va molt bé en el sentit que agafa. Quan fa vent, la boia automàticament es posiciona a la ubicació. Llavors, amb això marquem tot el recorregut amb aquestes boies principals, i després sí que recolzem amb boies més normals, amb morts i caps, no? doncs la reposició d'aquesta, les altres boies d'orientació. Nosaltres ja fa temps vam innovar també en ficar uns globus d'heli a sobre de les boies aquestes normals, que això, a més, el nadador no té gaire a veure, sí que el mitjà sí que és el mateix, que és l'aigua al mar, amb el que són les regates, perquè les regates està pues, ubicat un metre i mig per sobre l'aigua, doncs tens una visió perfecta de lo que és el camp de regates. En natació depèn de la onada, si tens una onada de mig metre, doncs ja quan aixeques el cap és difícil veure ni les boies ni res, no?
1: Sí,
0: llavors
1: sí.
0: Intentem sempre dotar seguretat amb aquest per als nadadors que puguin pues, visualitzar una mica més les boies. I aquesta és la novetat principal d'aquest any, no? Aquestes boies autoposicionables que, bueno, aviam com funciona, perquè si funciona jo crec que és un mitjà molt exportable a altres travesses, no? I nosaltres sobretot, no? Que tenim 3 recorreguts al mateix dia i el dia següent, que és el diumenge, que fem els kits, cada kit, bueno, hi ha de diferents edats, no? De 50, 100, 200 metres, 600 metres, doncs en cada una d'aquestes distàncies les boies reposicionaran, bueno, serà una mica espectacle, sí. I aviam com funciona realment, que ens valgui la pena, no? Sí. Estem preparats per si això, jo què sé, fallés, no es fica les boies de sempre, no? Però jo crec que sí que és una molt bona pensada, no?
1: A veure, tu, a nivell personal, diguéssim, m'ho podràs explicar perfectament el que vull amb aquesta pregunta que faré ara, i és a veure, la diferència entre nedar a piscina i nedar en aigües obertes, pel que fa a la preparació, podríem dir, és evident que en aigües obertes, primer, que no hi ha uns carrils com hi ha a una piscina, tampoc a l'aigües obertes hi ha la corrent, les onades, el vent, les condicions meteorològiques també, però una persona que està acostumada a nedar a piscina, ho té molt complicat per adaptar-se a una travessa en aigües obertes, i al revés també, una persona que està acostumada a aigües obertes per adaptar-se a piscina, ho té més fàcil?
0: Mira, el mitjà és el mateix, és l'aigua, val? Sí que és cert que hi ha molta gent que anava a la piscina, que

0: li dona por nedar en aigües obertes. I és bàsicament l'únic inconvenient que té de cara a ficar-se a aigües obertes. Tinc por perquè no sé què em trobaré, perquè la profunditat, la fondària, el que és el tema de meduses... Bueno, la veritat és aquesta l'única, perquè el mitjà és el mateix. I, de fet, tota la gent que competeix a nivell professional, per dir-ho d'alguna manera, tot i que la natació no és professional, no? Però sí que a nivell olímpic, a nivell campionat del món, entrena a la piscina. Mm-hmm. O sigui, bàsicament, durant tot l'any, entrena a la piscina combinat amb aigües obertes. Llavors, el pas de nedar en piscina, bueno, jo personalment, jo he estat olímpic i jo nedava a la piscina, i la veritat, amb aigües obertes, pues, és totalment diferent. El que és el nedar, però no, o sigui, l'entorn on estàs nedant, però no el nedar en si mateix, perquè has de nedar, has de fer la braçada. Sí que t'has d'acostumar, pues, a les onades, i en onades has d'aprendre el que són... Mira, la corrent un dia ve d'aquest costat, l'altre dia ve d'aquest altre... Doncs sí que tot això li dona un extra que en la piscina no ho tens, no? La piscina tens la línia, tens la creueta de gir i vas fent piscines, etc. Et pots fer marcar ritme, això que sí que ho té la piscina et marca el ritme i els temps que tu fas, doncs escolta, vull fer 10 de 100, sortint a 30, a 13, doncs bueno, a la piscina ho pots veure, al mar no, al mar un dia... a la mateixa distància la fas en 30 minuts i al dia següent la fas en 40.
1: Clar.
0: I després 25. I no depèn de tu, depèn de les corrents, de l'estat del mar, però que és la gràcia que té. Llavors sí que és cert que la gent que neda amb aigües obertes li costa més en la piscina, sobretot per l'entorn, que és brutal, no? Anar aigües obertes, a part que pots veure tots els fons marins, pots veure roques, pots passar per llocs increïbles, en piscina això no pots fer, llavors és més fàcil passar de la piscina a aigües obertes que el de les aigües obertes en baix a la piscina, tot i que és necessari per entrenaments de competició i entrenaments de qualsevol que anés en piscina per millorar la tècnica, sobretot millorar, veure els ritmes que marques, no? Perquè en aigües obertes és més difícil.
1: Uh-huh. I també en aigües obertes també hi, segurament involuntàriament, però també hi ha cops de colze, hi ha cops de peu, hi ha contacte entre entrenadors, que és inevitable.
0: La competició d'aigües obertes és un cachondeo. Sí, la veritat és que, bueno, tots els que... Mira, jo distingeixo les aigües obertes entre els que van a guanyar i els que van a fer un repte personal o a passar-s'ho bé, no? Els que van a guanyar, aquests sí que es fiquen davant i, bueno, ja, com que digo, pues, campi qui pugui, no? O sigui, escolta, si has d'arribar primer a la boia, pues, fots colzes o fots el que sigui. I llavors, aquesta gent és més... Bueno, escolta, entén el seu no? La seva forma d'entrar a l'aigua, la seva forma d'afrontar les boies, etc. Els altres, que són el 90% amb les travesses que fem tipus nosaltres, 90-95%, que han d'anar a disfrutar, doncs jo recomano sempre, escolta, mira, tranquils, vosaltres agafeu, encara, a vegades és millor fer 50 metres de més, perquè no tens aquests cops, no tens, i la gent es fica pels costats, i va avançant perquè les altres estan ahí donant-se cops, no? Però, bueno, la veritat és això, no? És una disciplina, el que són les travesses de competició d'aigües obertes, en la qual sí que hi ha merder, no? Com aquí qui diu.
1: Sí, sí. Comentaves abans que hi ha gent que, sobretot que anés de piscina, que li fa una mica de por o respecte, fins i tot, anar a una travessa en aigües obertes. També dic que, al final, en qualsevol travessa, també amb la Radical Swim, evidentment, hi ha un munt de persones encarregades de veure que tots els nedadors estiguin bé. També teniu unes persones, uns nedadors, que són els Radical Angel Swimmers, que també no van a competir, sinó que van acompanyar aquesta gent nedant, literalment.
0: Sí. Mira, nosaltres, a nivell, el que intentem sempre és dotar les travesses nostres de la màxima seguretat possible, en tot el sentit. Des de fer un pla d'autoprotecció, perquè pensa que nosaltres, clar, és tot un cap de setmana que fem activitats, el que et deia abans, no? És una festa en la natació de les obertes, amb un munt d'activitats, no només les travesses, pròpiament dites les carreres, sinó doncs, hi ha explicacions, hi ha tallers, hi ha per nens, contacontes, hi ha recollida de lo que són les platges de Brutícia, i, bueno, hi ha un ioga també fem el diumenge al matí. Doncs tot això, clar, requereix, doncs, una infraestructura a nivell d'organització amb la qual tu has de dotar de seguretat no només als nadadors, sinó també a tot el voluntariat, no? I el nadador, concretament, en les nostres proves, a part de tindre el pla d'autoprotecció, que inclou totes les travesses, doncs intentem, doncs, primer, tindre, lògicament, tots els permisos necessaris a través de Capitania Marítima, ens recolzen totes les GEAs, ens recolzen tots els Mossos d'Esquadra, cada any, la veritat, és que un Déu per ells, perquè sense ells no es podia fer, i també el Club Nàutic, ja Frank, el Club Vela Calella, l'Atlètic Refugià i tota la gent que ens ajuda, perquè és que no podien fer aquesta prova. I gràcies a aquesta gent, doncs, tenim vora 50 embarcacions de seguiment, tenim caiacs de seguiment, tenim motos aquàtiques amb socorristes, etc. I aquesta figura que has comentat tu, que són els Radical Angel Swimmers, que és una figura que vam importar a través d'una amiga nostra, nadadora dels Estats Units, que es deia Angel Swimmers, i nosaltres ja fa anys que la fem, i són nadadors professionals, d'alguna manera, o sigui, molt experimentats, els quals no van a competir, sinó que es van ajudar la gent, no? Estan normalment a la part de darrere de les travesses, es posen allà, van identificats a un color groc, i qualsevol persona, ostres, mira, estic neguitós, bueno, escolta, vine amb mi, t'acompanyo, tranquil, fes abraçar, respira d'aquesta manera. Intentem ajudar a tota la gent que tingui una mica de neguit en últims moments, doncs, per poder fer la prova, no? Mm-hmm.
1: Doncs, Dani Serra, fins aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí per explicar-nos una mica més de tot aquest festival, podríem dir, de l'orientació que teniu muntat aquí aquest de setmana, sí, a Llafranc i a Calella de Palafrugell. Que vagi molt bé i estarem pendents, evidentment.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau. Nosaltres quan són ja un minut passat de dos quarts de nou, anem a mirar què ha passat aquesta setmana i aquesta setmana aquí al Baix Empordà.

0: I és per això que encetem el bloc informatiu del supermatí d'aquest supermatí d'avui, de dijous 8 d'octubre del 2026, i comencem explicant-vos que Palafrugell commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb un programa d'activitats que es llargarà fins al 20 de novembre. La iniciativa combina propostes obertes a la ciutadania amb formacions específiques per a professionals de l'àmbit social i de la salut mental. La programació posa el focus en el benestar emocional, la sensibilització i les eines per afrontar situacions quotidianes. Maria Alzina.
1: Les primeres activitats inclouen una sessió de ioga i pilates amb una cadira i una proposta a la plaça Nova per reflexionar sobre les primeres impressions i els prejudicis. El safareig de la Font també acollirà una exposició vinculada a la salut mental. La proposta roba estesa al safareig inclourà una projecció audiovisual i està organitzada per l'Associació Família i Salut Mental. El 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, es mostrarà el resultat d'una obra col·lectiva dedicada al benestar. Els participants de en peces de fusta amb elements relacionats amb les emocions. Posteriorment, totes les peces formaran part d'una mateixa creació. La programació continuarà el 18 d'octubre al Museu del Suro amb un taller d'art-teràpia. L'activitat utilitzarà el mar Mediterrani com a punt de partida per explorar les emocions i el món interior a través de la creació artística. El programa també reserva un espai específic per als professionals. Els dies 16 i 23 d'octubre s'oferirà una formació sobre eines i estratègies per afavorir l'estabilitat emocional davant de situacions complexes en l'entorn laboral. La darrera activitat serà el 20 de novembre al local social de la Sauleda. La sessió abordarà la intel·ligència artificial generativa aplicada a l'àmbit social i de la salut mental amb especial atenció al seu funcionament, als riscos i als possibles impactes professionals. Totes les activitats són gratuïtes i algunes necessiten reserva o inscripció prèvia. Diferents espais i entitats locals participen en una programació que vol portar la salut mental a diversos espais de la vida quotidiana.
0: La cantant i compositora palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz rebrà aquest any la Mosca de Sant Narcís del Col·legi de Periodistes de Girona. L'entitat reconeix així la seva trajectòria artística i projecció de les comarques gironines més enllà del territori. La Mosca de Sant Narcís distingeix persones que han destacat per la defensa dels drets col·lectius o per difondre la realitat gironina. El Col·legi de Periodistes considera Pérez Cruz una de les veus gironines amb més projecció internacional. Carles Saló.
2: L'entitat destaca una trajectòria marcada per la llibertat creativa i les col·laboracions amb artistes d'arreu del món. També posa l'accent en la vinculació de la cantant amb les seves arrels. La música de Pérez Cruz ha explorat àmbits com la cançó d'autor, la música popular, les habaneres, el jazz, el flamenc i la música clàssica. El guardó es lliurarà el dia 14 d'octubre durant les Mosques de la Informació en un acte a la Mercè de Girona. La cerimònia també servirà per reconèixer les trajectòries dels periodistes Josep Víctor Gai i Àngels Brunzó. Gaire ha desenvolupat una llarga carrera en diferents mitjans gironins i va dirigir el Diari de Girona entre els anys 1989 i 1991. També va treballar en diverses capçaleres i posteriorment va participar en la creació de l'Arxiu d'Imatges de la Diputació de Girona. Per la seva banda, Brunzoms acumula més de 40 anys de trajectòria vinculada al periodisme, la cultura i la música. Ha treballat en diversos mitjans, ha exercit de corresponsal als Estats Units i actualment combina el periodisme amb la recerca i la divulgació cultural. Durant la cerimònia també es reconeixeran els autors dels dos reconeixements que valoren la relació entre les fonts informatives i els periodistes. Els professionals gironins seran els encarregats d'escollir aquestes distincions. L'artista Priya Croset ha creat els guardons d'aquesta edició. Les peces representen grans mosques blaves atrapades dins de blocs de matraquilat. La proposta parteix de la imatge dels insectes conservats durant segles dins de la resina.
0: L'oli, el territori i les arts vives es tornen a citar en la segona edició del Festival Brots. Enguany, els quatre dies de festival es concentraran entre el 22 i 25 d'octubre i passarà per municipis de l'Empordà com Monells, Pere Tallada, Ultramort, Púbol o Torroella de Montgrí. Joventuts Musicals de Torroella impulsa de nou un projecte que vol connectar la creació contemporània amb el territori i amb els coneixements transmesos entre generacions. Maria Alzina.
1: La programació mantindrà el format de 4 dies i ocuparà places, castells, esglésies, camps i jaciments arqueològics amb propostes que reuniran artistes, pagesos, productors, artesans, cuiners i veïns. Brots vol convertir aquests espais en punts de trobada entre la cultura actual, els oficis, els productes locals i la memòria del territori. Ho explica la directora del festival, Montse Faura.
3: Tot concentrat del 22 al 25 d'octubre. impulsat per l'entitat de joventuts musicals i que posen el mateix pla, i torno a dir mateix pla, les arts, en aquest cas vives, pagesia, gastronomia, patrimoni i sabers del territori. No? Esglésies, castells, jaciments, places, camps i taules formen part d'una programació concebuda des dels llocs on artistes, pagesos, productors, artesans, cuiners i veïns comparteixen coneixement i creació.
1: L'oli serà el gran fil gastronòmic de Brots, però conviurà amb vins, pomes, formatges, recuits, pans, embotits i dolços tradicionals elaborats al territori. El programa donarà protagonisme als productors i als professionals de la restauració amb l'objectiu d'explicar també les persones i els oficis que hi ha darrere de cada producte. La inauguració del festival es farà dijous 22 d'octubre a Torroella amb una primera jornada dedicada a la pagesia, el territori i les transformacions del món rural. La periodista Agnès Batlle participarà en aquesta obertura juntament amb pagesos vinculats a les mobilitzacions del sector. A més, hi haurà l'actuació de Gio Sinfonia a les 8 del vespre a l'Auditori Espaiter. Divendres les activitats es dividiran entre Ultramort i Pere Tallada. En aquest últim municipi s'estrena la proposta de Brots Club amb Tarta Relena, Lecoq, Russonic i Cube. Dissabte 24 d'octubre tornarà al Tour Brots amb un recorregut que començarà a Ullastret i continuarà per Púbol i Cruïlles. La tarda de dissabte oferirà dues opcions, amb Rupià com a espai més familiar i Ullastret com a punt de trobada de propostes artístiques vinculades amb la terra i el paisatge. I diumenge 25 d'octubre el festival acabarà a Monells.
0: El Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà presenta Ecos, una exposició de l'artista i ceramista Anne Lorcano, dedicada a la memòria del patrimoni ceràmic. La mostra es pot visitar a la peixera del museu i estableix un diàleg entre la tradició ceràmica de la Bisbal i la d'Esplugues de Llobregat. L'exposició posa especialment el focus en les treballadores i els treballadors que van contribuir a construir la identitat visual d'aquest patrimoni, que no recupera processos de creació i memòries laborals que sovint queden amagats darrere de les peces acabades. Carla Saló.
2: El projecte parteix d'una recerca als arxius municipals d'Esplugues i a les col·leccions del Museu de Ceràmica La Rajoleta. L'artista també ha pres com a referència visual la col·lecció permanent del Terracota Museu. Entre les principals obres hi ha Inventario, una instal·lació amb peces suspeses mitjançant cadenes. La proposta evoca els antics inventaris industrials i les peces desaparegudes dels registres amb el pas del temps. Cano representa aquests buits amb escultures abstractes contemporànies situades en diàleg amb objectes tradicionals. La mostra també inclou la sèrie En Proceso, formada per 5 escultures de gran format. L'artista hi reflexiona sobre la relació entre la creació contemporània. André Laure Cano és un artista i ceramista francesa establerta a Barcelona. La seva trajectòria inclou exposicions, festivals i certàmens de ceràmica contemporània en diferents ciutats europees, així com diversos reconeixements internacionals.
0: Martí Gironell presenta Mala Veïna, una novel·la que posa el focus en la història dels jardins de Peralada, el coneixement ancestral de les plantes i la figura de les dones que durant generacions van conservar i transmetre remeis naturals. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí de Ràdio Capital, Gironell ha explicat que feia prop de 10 anys que anava al darrere d'aquesta història. El punt de partida va ser una conversa amb Jaume Barranxina, que havia estat director del Museu del Castell de Peralada i que li va descobrir algunes curiositats sobre els jardins. L'escriptor ja coneixia aquest espai, però volia entendre per què s'havia construït i amb quina finalitat. Aquesta curiositat el va portar fins als comtes de Peralada i el projecte que van impulsar durant el segle XIX. Maria Alzina, què ens pot explicar?
1: Els comtes, influïts pels anys que havien passat a França, van encarregar l'any 1877 el disseny dels jardins al paisatgista parisenc Francesc Bouvier. L'espai va arribar a reunir gairebé 160 espècies diferents d'arbres, plantes i flors. La disposició dels jardins també tenia una intenció concreta. El recorregut en espiral i els canvis constants de vegetació feien que els visitants tinguessin la sensació d'endinsar-se en uns dominis molt més extensos.
4: I el que feia, gràcies a la forma en espiral, era que quan qualsevol persona visitava els contes, imaginem-nos, entrava un carruatge per aquelles avingudes, anava fent voltes sobre si mateix, però com que el paisatge, la vegetació anava canviant, els feia l'efecte que entraven en els grans dominis d'un senyor. No?
1: Aquesta història documental Gironell incorpora la llegenda d'una dona que havia viscut als afores de Garriguella. Els seus veïns l'anomenaven la mala veïna, perquè era esquerpa, vivia apartada i es feia de mal veure. Malgrat aquesta fama, la gent recorria a ella quan necessitava ajuda. Era una curandera o fetillera que coneixia les propietats de les plantes i sabia preparar remeis gràcies a uns coneixements transmesos de generació en generació. Gironella uneix així dues maneres diferents d'entendre la natura: la dels jardins, concebuts com una demostració d'elegància, cultura i poder, i la d'una dona que observa les plantes com una font de coneixement i de remeis. La novel·la també incorpora el sentiment antifrancès que encara persistia en una part de la societat empordanesa després de la Guerra del Francès. Els comtes de Peralada admiraven el model cultural francès i volien traslladar-ne algunes idees a l'Empordà. Al voltant dels jardins van impulsar iniciatives educatives i culturals, entre les quals una escola per infants de la comarca, una escola de música i propostes vinculades a les arts escèniques. L'escriptor considera també que la novel·la pot transformar la manera com els lectors veuen aquests jardins. Per això està convençut que els que coneguin Peralada i després llegeixin Mala Veïna descobriran nous significats en els seus jardins, arbres i la forma com es va concebre aquest espai. La novel·la inicia ara el seu recorregut per llibreries i presentacions. Entre les primeres cites hi ha la presentació a la llibreria 22 de Girona i una visita a Palafrugell el 17 d'octubre a la biblioteca.
0: I Palamós ha estrenat L'Oca a la plaça, una nova activitat per promoure l'ús del català entre els infants i joves del municipi. La iniciativa converteix el tradicional joc de l'oca en una proposta gegant i a l'aire lliure. El joc també busca dinamitzar les places i afavorir la relació entre els participants. La proposta es farà cada dimarts fins al 15 de desembre durant la tarda i cada mes es traslladarà a una plaça diferent per acostar l'activitat dels diversos barris de Palamós i també Sant Joan.
1: Durant l'octubre, les sessions tenen lloc a la plaça Mossèn Gomercín. La primera jornada es va celebrar aquest dimarts 6 d'octubre i va reunir a una vintena d'infants. L'activitat combina preguntes sobre la història, les tradicions i la natura de Palamós i Sant Joan amb diferents proves. Els participants també han de superar reptes relacionats amb el moviment, l'habilitat i el treball en equip. El català es converteix així en la llengua utilitzada durant el joc i la relació entre els participants. La iniciativa busca crear un entorn informal per afavorir l'ús entre infants i joves fora de les aules. L'Oca a la plaça compta amb un tauler gegant de 9 metres quadrats i dues persones especialitzades en la dinamització de les activitats. La participació és gratuïta i no necessita inscripció prèvia. Les famílies també poden acompanyar els infants durant les sessions. El Servei de Ciutat Educadora de l'Ajuntament de Palamós impulsa la proposta a través del Pla Educatiu d'Entorn. La iniciativa va sorgir del grup de treball dedicat a la llengua catalana. L'activitat també forma part del programa municipal d'activitats educatives. Això permetrà que els alumnes de tercer i quart de primària dels centres del municipi també hi participin.
0: I Platja d'Aro celebra 5 dies de festa de la cervesa, música i gastronomia. Des d'avui, dia 8, i fins al 12 d'octubre, Platja d'Aro acull la 37a festa de la cervesa, una de les cites habituals de la tardor aquí al municipi. La Palsa del Mil·lenari tornarà a concentrar durant 5 dies els estants, les taules i l'escenari de les actuacions, i l'accés al recinte serà gratuït. Sergi Villena.
5: Sí, i la festa reunirà cerveses de productors de proximitat, marques nacionals i propostes internacionals. L'organització preveu l'assistència de milers de visitants durant una celebració que forma part del calendari de Platja d'Aro des de l'any 1987. La inauguració oficial serà avui dijous al vespre amb la tradicional punxada del primer barril. La primera jornada també inclourà sessions musicals de Fundació Ibiza i un concert de rock i blues de A Contra Blues. La música continuarà durant tot el cap de setmana amb una programació diversa i actuaran grups de versions com A Palo Seco, Tapeo Sound System, La Betty Orquestra i Stop 80. Elíser hi portarà una proposta de balls latins, salsa i bachata. La programació també incorpora diverses bandes de carrer com Bufant Fort Street Band, Band de Marxa, Mackenzie's Clan Band i BKT Brass Band, que recorreran el recinte durant diferents jornades. Fundació Ibiza amenitzarà cada migdia i també protagonitzarà diversos finals de festa. Les activitats familiars també tindran presència a la programació i diumenge a la tarda la Xalarina i en Xalarí oferiran un espectacle infantil a la mateixa plaça del Mil·lenari. La gastronomia completarà l'oferta amb entrepans, barquetes i especialitats preparades pels establiments participants. I per últim, també cal destacar que la Festa de la Cervesa mantindrà l'aposta pels gots reutilitzables per reduir els residus d'un sol ús.
0: Són 9:15.
1: Nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dijous, hem de parlar de les estrenes de pel·lícules, de sèries, i per això saludem l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi, com estàs?
6: Què tal? Bon dia, com anem?
7: Doncs la veritat que molt bé, perquè és aquella època, o sigui, ja m'has portat alguna coseta, allò de, sí. de por, que és el que...
6: Sí, bueno, i tant.
7: És el que...
6: Ja et vaig dir, ja sí. Arriba aquesta setmana, comença la temporada de Halloween i comencen ja les pel·lícules. Tenim el Festival de Sitges, que ja tinc sí, jo exacte. Les maletes a punt també. Vull dir que ja comença la immersió total al cinema de terror i comença tant en cinema com en televisió.
7: M'encanta, o sigui...
6: I... Mira que, sí, si vols comencem per tele.
7: Sí, exacte. Dic que abans no m'agradava gens, però ara m'encanta. O sigui, m'encanta. Comencem per aquesta sèrie de Carrie, que
6: doncs sí.
7: és de Prime Video.
6: Prime Video.
8: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
9: Hola, soy Sue, por cierto.
10: Hola.
9: ¿Qué vestido más chulo?
10: Gracias, lo hice yo.
11: No hace falta que lo jures.
10: ¿Y aquí qué sea?
7: La Carrie, me sembla que no li posaran gaire facilot, eh?
6: Que va. Això és un... Digue-li remake, digue-li nova versió del llibre, que més aviat potser seria això, ajustada a l'època actual. És a dir, tots tenim molt present tant la novel·la original de Stephen King, que va ser la seva primera novel·la amb la qual es va fer molt famós, una adaptació que va arribar tot just 2 anys després, dirigida per Brian De Palma, mítica ja històrica dintre del que és el cinema de terror i la història del cinema. I a partir d'aquí sí que s'han fet altres intents, va haver-hi fins i tot una seqüela, un remake, un intent de sèrie de televisió i molts homenatges que hi ha hagut, sobretot aquest ball de graduació, que és absolutament mític, no? Sí, i Mike Flanagan, que és ja un tipus que dels que millor... Jo crec que és dels realitzadors que millor entén Stephen King i les diferents adaptacions que ha fet de les seves obres. Doctor Sueño, a mi, per exemple, és una de les que més m'agrada del que ha fet, i la influència de Stephen King a les seves sèries i pel·lícules de terror. Aleshores, ha decidit agafar potser una cosa que era molt difícil, que és agafo Carrie, que tothom la coneix i tothom
7: clar,
6: ho sap.
7: Clar, és el que estava pensant, no? Que, vull dir, ja tenim clar. La mítica Carrie, però l'agafes i... Uf!
6: És clar, jo vaig pensar... si cal agafar Carrie tinguent en compte, clar, tota la càrrega... Clar, són 8 capítols, aleshores sí que introduirà moltes coses que apareixen a la novel·la, que és una novel·la de difícil adaptar, perquè està construïda també en base d'informes policials, testimonis, retalls de diari, etc, que et vas construint tota aquesta informació. Aleshores, ella ha fet doncs, aquesta sèrie, que doncs, tenim fent de mare Samantha Sloyan, que és una actriu, doncs, treballat en moltes altres sèries. Samuel Hackhowell interpreta a la Carrie i bé, les sèries de Mike Flanagan solen ser bastant bones totes elles. Aquesta és la primera que fa de Prime Video després d'haver acabat el seu contracte en Netflix i ja tenim, o sigui, recent penjats els 8 capítols de la sèrie. Uf. Encara jo no els he pogut veure tots, però bueno.
7: Ja farem.
6: És per fer una marató, eh?
7: Exacte, sí, sí. Exacte, sí, sí. I ara, potser no és una marató, però sí que és Escape Room 2, no? Que és aquesta pel·lícula doncs, que ens porta no? l'Escape Room, però en aquesta segona proposta, no?
12: La porta està travada.
13: Tornem a jugar? Merda.
14: Ah, mira, és aquí.
7: Jo he de dir que... No sé si m'agrada gaire el concepte. No m'emociona.
6: Bueno, però ho passes amb tensió. És una molt bona pel·lícula, eh? Jo la recomano moltíssim.
7: Sí?
6: Recordem que està basada en l'obra de teatre que ja van fer l'Héctor Claramunt i el Joel Joan. Van fer una primera obra de teatre. Llavors van fer una segona. De la primera ja van fer una adaptació cinematogràfica i doncs tocava, ja que tenim la segona obra de teatre, doncs fer una adaptació d'aquesta. I és una pel·lícula divertidíssima, és a dir, si heu vist l'obra de teatre veureu que hi ha molts diàlegs i moltes situacions que s'assemblen, algunes estan reproduïdes més fidelment, d'altres un pèl diferent, i intenten també aprofitar el mitjà cinematogràfic per fer algunes coses, no? Com posar els protagonistes allà doncs, a la muntanya de Montjuïc, en un antic túnel del terror. Aleshores, bueno, vas veient com amb la vagoneta van passant per les diferents habitacions. I allà és una sàtira, evidentment, de la nostra societat, del nostre món, i de com, doncs, a vegades estem plens de contradiccions polítiques, sí, no? I o sigui, socials en general, no? Diguéssim, tot i que apunta també la classe política, també apunta bastant a nosaltres, a la societat.
7: Mira, que potser ens cal...
6: I el cinisme... Sí, sí.
7: Ens cal una mica un examen.
6: I tot amb molt humor. I tant, i tant. Molt recomanable.
7: Doncs ja la mirarem. Mira, em desfaré dels prejudicis i li donaré l'oportunitat.
6: Sí, riuràs, riuràs, ja t'ho dic jo. Riuràs molt.
7: Sí, i jo sóc del riure fàcil, vull dir que no costa gaire.
6: Doncs aquí... Sí, sí. Jo que havia vist l'obra de teatre, vaig tornar a riure els mateixos gags, que són molt bons, la veritat.
7: Va, també tenim El precio de la red, que aquesta és, si no m'equivoco, pel·lícula.
6: Sí, sí, pel·lícula, pel·lícula.
11: ¿Te interesan las redes sociales?
12: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
14: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
15: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal.
7: Xarxes socials i periodisme, vull dir, té pinta, sí, d'investigació, sí, sí. I ostres.
6: Sí, això, a veure, no sé si tu has vist La red social de David Fincher, la pel·lícula.
7: Fa molts anys, però sí, fa molts anys. Mm.
6: Doncs això és una seqüela, és una seqüela d'aquella pel·lícula. No tenim a David Fincher dirigint, però sí que tenim a Aaron Sorkin la direcció. Mm-hmm. Ell ja va fer el guió d'aquella pel·lícula, ara doncs fa el guió i també s'encarrega de la direcció. I això ja ens porta doncs dues dècades després del que vam veure en aquella primera pel·lícula, i el que ens explica doncs és els famosos Facebook Files, no? Doncs aquest cas que els va acabar destapant, aquesta investigació sobre els efectes de la desinformació, les xarxes socials, el seu impacte en adolescents, etc., que és un dels temes doncs que s'està parlant molt i que necessita encara ser parlat molt més i sí, molt més investigat. I aleshores aquesta pel·lícula doncs posa aquest tema a debat i crec que és molt interessant que tothom la vegi. A més, té un bon repartiment: Jeremy Strong, Mackie Madison, Jeremy Allen White, Betty Gilpin. O sigui, no són actors que repeteixin de l'anterior, són actors nous, però la proposta, a més, amb Aaron Sorkin al darrere, sempre és molt interessant el que ens pugui explicar aquest senyor.
7: Mm-hmm. Doncs també la mirarem, perquè em recorda, ara no em ve el nom al cap, aquella pel·lícula que ajuda a destapar els casos d'abusos, sí, a capellans, que no,
6: correcte,
7: ara no em ve el nom al cap, però ai, la tinc allò...
6: Sí, sí, sí, que no vols dir, sí, sí, sí, sí. Ara a mi ara me passa exactament el mateix.
7: Que sí?
6: Sí, sí, perquè té un nom en anglès i ara no, sí, recordo, sí, quin, sí, quin és. Sí,
7: doncs
6: sí,
7: ja la buscarem perquè la també buscarem, és molt bona. També hem de parlar de L'altra madre, que aquesta a mi... allò em crea expectativa, per tant jo crec que probablement caigui i l'anirem a veure.
16: Hola, cielo.
17: ¿Estás en casa?
16: Tenía unas horas libres y he venido a casa a comer con vosotros. ¿Y papá?
17: Se ha quedado dormido en el despacho, voy a por él.
16: Déjalo dormir, necesita descansar. ¿Y vas a tomar helado de cookies para comer? ¿Qué clase de madre sería
7: yo? Que no os engañe que esta veu dolça. Perquè...
6: No, no, que va, que va. Ai. Bueno, no, d'aquesta no puc dir gaire res perquè no ens l'han ensenyat abans, per tant no sé si està bé o no, però bé, és una d'aquestes propostes més de Halloween, està basada en una novel·la i la dirigeix Rob Savage, interpretada sobretot per Jessica Chastain, que és la seva protagonista principal. No? I ens parla de la història de Bella, que és una nena de 8 anys, viu amb la seva família, en una casa allò, doncs, saps, tranquil·la, etcètera, etcètera. Però apareix una cosa sinistra, no?
7: Molt.
6: En el seu armari, que ella anomena l'altra mare, aquesta criatura, de què ve el títol de la pel·lícula, i la criatura li demana doncs que la deixi entrar, ella s'hi nega, i a partir d'aquí doncs veurem com les aparicions d'aquesta altra mare cada vegada són més agressives en aquesta nena i comença a amenaçar la seva família. Pel·lícula, no, doncs, de terror.
7: Sí, sí, de terror complet. I ara, no sé si aquesta és de terror, però...
6: Bueno, té elements de terror, però bé, si vols en parlem, va. Ja us avanço, us la podeu estalviar si voleu, vull dir, també s'han de fer advertiments.
7: Exacte.
6: Quan s'estrenen pel·lícules.
7: Avís, sí, sí, per navegants.
6: Correcte.
7: Parlem de Su propio infierno.
18: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
19: The moment you forget that.
7: Em sorprèn perquè posa seleccionada pel Festival de Cannes.
6: Sí, perquè està dirigida per Nicholas Winding Refn, que és el director de Drive, per exemple, que aquest senyor porta anys vivint de l'èxit de Drive perquè ha fet pel·lícules, jo m'atreveria a dir, marcianades, bastant dolentes, i aquesta és, ja ho ha portat a l'extrem, la marcianada. És una pel·lícula insuportable, ja t'ho dic ara, dura hora i mitja, tens la sensació que dura 5 hores, no, hora i mitja no, dura més encara, és veritat, dura més. Bueno, no sé, se'n va fer interminable, no sé, una pel·li estèticament, aquest món futurista que es retrata pot ser bonic, perquè això sí que en sap, de fer plànols i de jugar amb els neons i aquestes coses, però la història, bueno, història no sé si té història aquesta pel·lícula, però hi ha una sèrie de personatges que surten allà i barrejat doncs, amb una estrella del cinema. Que, bueno, en fi. Una cosa marciana com ella sola. Jo tenia la sensació de perdre el temps com ningú.
7: No, sí. Doncs, a veure, també anem a obrir el meló. Hi ha pel·lícules que són per perdre el temps i si aquesta és una d'elles, doncs ens ho estalviem.
6: Sí, com no sigueu molt fans del director, però molt fans, si no, estalvieu-vos-la.
7: A vegades els directors i tota aquesta gent que seguim s'equivoquen. I aquesta, doncs mira, no la veurem. Ignasi, gràcies per totes aquestes recomanacions i ens tornem a retrobar la setmana que ve per fer un repàs més intens. Allò també en aquesta, allò ja època més propera a Halloween, suposo que hi haurà propostes allò. Encara
6: més.
7: Més,
6: sí. No, sí. Estarem tot el mes així, exacte. Ja t'ho dic ara.
7: Fantàstic, a mi m'encanta. Va, Ignasi, gràcies, ens tornem a retrobar aviat.
6: Vinga, una abraçada. Adéu.

0: Arribem ja als últims minuts d'aquest supermatí de dijous 8 d'octubre del 2026, un supermatí en el que us heu explicat, per exemple, que Palafrugell commemora el Dia Mundial de la Salut Mental amb un programa d'activitats que s'allegarà fins al 20 de novembre, o també que la cantant i compositora baix empordanesa Sílvia Pérez Cruz rebrà aquest any la Mosca de Sant Narcís del Col·legi de Periodistes de Girona, i també que l'oli, el territori i les arts vives es tornen a citar en la segona edició del Festival Brots. També altres temes que us hem explicat, com per exemple el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà, que presenta Ecos, una exposició de l'artista i ceramista Anna Laurcano, dedicada a la memòria del patrimoni ceràmic, i que Martí Gironell presenta Mala Veïna, una novel·la que posa el focus en la història dels jardins de Peralada, el coneixement ancestral de les plantes i la figura de les dones que durant generacions van conservar i transmetre remeis naturals. I també que Palamós ha estrenat L'Oca a la Plaça, una nova activitat per promoure l'ús del català entre els infants i joves del municipi, i que Platja d'Aro celebra 5 dies de festa de la cervesa amb música i gastronomia. Abans de marxar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps.
1: Últimes hores d'inestabilitat al Baix Empordà abans de que no arribi la tramuntana. Per tant, matí força tapat, amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta petita, amb algun granet de calamarsa localment, en les més fortes, i a partir del vespre i nit entra la tramuntana i que escombrarà, farà baixar la temperatura i s'emportarà els núvols.
0: Doncs esperarem aquesta tramuntana que també coneixem aquí a l'Empordà. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí, aquí en directe des de Ràdio Capital i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us explicarem, com sempre, el que passa aquí a casa nostra al Baix Empordà. Fins aviat!
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
6: Ei, tu!
5: Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de Segaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
6: Boi!
5: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de Segaró. Ens veiem a la pista.
7: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
8: En 25 anys han canviat moltes coses.
9: Han canviat pobles.
8: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
9: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
8: I ara
9: volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
10: La millor música del món.
0: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
1: I ara mateix a la ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: 100% Empordà.
1: 100% Radio. Radio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Manchild.

0: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: El ritme ara mateix el posa Yugel amb les veus de French Montana, producció de David Guetta per aquest Shine.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que li deu.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Manamana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Manamana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
9: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
10: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
11: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
12: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
11: I el manteniment?
12: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
13: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
14: I amb la ràdio, també.
13: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
14: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
13: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
15: La millor música del món.
16: La música del món.
15: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
15: Amb Marc Clapés.
17: La ràdio de l'Empordà. Capital.
18: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: I caigo recuperant una cançó mítica de Tina Turner, el What's Love Got to Do With It, que sona d'aquesta manera a l'actualitat.
1: You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react.

0: En 25 anys han canviat moltes coses.
1: Han canviat pobles.
0: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
4: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
8: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
7: I amb la ràdio, també.
6: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
7: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
6: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.
10: Un so amb accent propi.
9: La ràdio de l'Empordà.
8: Ràdio Capital.
11: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula. Dràcula.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
1: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
10: Del nostre web.
9: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous. El Tribunal Constitucional avala l'amnistia a Dolors Bassa. La decisió afecta directament l'exconsellera de Torroella de Montgrí i fixa criteris sobre el delicte de malversació. La resolució també pot tenir efectes sobre altres dirigents independentistes amb causes pendents vinculades al procés. L'Eix d'Aro renova aquest octubre 27 quilòmetres de paviment entre Maçanet de la Selva i Platja d'Aro. Les obres afectaran prop de 42.000 metres quadrats de carretera. L'objectiu és millorar la seguretat, allargar la vida de l'asfalt i reduir l'impacte ambiental amb materials més sostenibles. Territori vol començar l'any vinent les millores de les carreteres entre Parlavà i Serra de Daró i de Colomers a Verges. El departament també preveu executar l'any 2027 la nova rotonda de la carretera GI-64-1 entre Torroella i l'Estartit. Palamós estrena divendres una nova edició del Festival de Dansa Contemporània Ona Dance. La programació arrencarà amb dues actuacions gratuïtes a la plaça de l'Església. El festival oferirà estrenes, espectacles premiats, propostes per a famílies i el concurs de joves intèrprets de dansa contemporània. Palamós torna a situar la dansa al carrer i al centre del municipi. I tot seguit la previsió del temps per aquest dijous. Cel cobert al litoral i a l'Empordà, amb bruixats febles al llarg del dia i vent fluix. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'entre 18 i 19 graus i mínimes d'entre 13 i 14. Demà i els propers dies, temps inestable i alguns ruixats. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Mana, mana. Maxil·la
9: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxilo Estètic i demana la teva visita.
11: Maxilo Estètic, treballem pel teu somriure.
8: Manamana.
12: Maxilo Estètic.
13: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
14: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
15: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: La millor música del món.
18: La millor música del món.
17: A Ràdio Capital.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer en aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
4: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots és al jardí i Agrícol les solucions.
5: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
10: La millor música
11: del
10: món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.

0: llevo amb tu.
1: A Ràdio Capital les tenim totes.
2: El vam conèixer en aquell ordinari, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: Veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit. Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
2: Ei, tu!
3: Sí, tu!
2: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
3: Boi!
2: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
9: Capital, Capital.
10: La producció de Max Mello amb les veus de Pink i també del gran Sting, units amb Dreaming.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: Ràdio Capital, 25 anys.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
6: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
9: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
8: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
9: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
8: Escola de Fotografia ERAM.
10: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Si sempre les millors promos. Carrefour.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
9: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
10: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Comença el Ràdio Show de les tardes de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona. Els dijous, en aquest programa, és el dia on la gastronomia hi té un paper especial. I avui, en honor al nostre sant patró, el Pop, en Quim Casellas ens donarà mil i una idees per cuinar-lo. Per què diem que avui és el nostre sant patró, el Pop? Doncs perquè avui és el Dia Mundial del Pop. Aquesta efemèride no se'ns pot escapar de cap manera i tenim l'excusa perfecta perquè en Quim ens prepari mil i una receptes relacionades amb el Pop.

0: De totes maneres, el pop no li agrada a tothom. Només a veure els seus tentacles hi ha gent que s'espanta. Avui hem trobat el tema de conversa més indicat. Plats que no podeu veure ni en pintura.
1: 972 313 702.
0: Hi ha una cosa curiosa amb el menjar. Hi ha plats que aconsegueixen unir una família, un país i, si cal, una religió. Tothom els adora. Però sempre hi ha algú que els veu arribar a taula i pensa: això abans era una forma de vida i ara és un problema. Quin és aquell plat que tothom considera una meravella i que, en canvi, us provoca un rebuig absolut? Aquell que només sentir-ne l'olor ja fa venir ganes de canviar de codi postal. Quin menjar no tastaríeu ni per educació, ni per gana, ni perquè us paguessin? Au, va, a trucar, a començar i a menjar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Joan Coll, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com estàs?
0: Doncs bé, he mullat amb l'aigua al coll.
1: Ai.
0: Amb l'aigua al coll per escoltar a punt les collonades. Aquest senyor té una feinada cada setmana. Ara aquí a l'ordinador que hi ha una cosa que es posa a repetició, no sé qui collons l'ha posat. Ja, que l'has posat tu, no?
1: Sí.
0: La mare que et va parir, ostres! Sí, riu.
1: No.
0: Explica als oients, perquè clar, només ho heu entès tu i jo, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o sigui, aquí el supermatí que fem a Ràdio Capital de l'Empordà, que fem des del mateix estudi que es fa de cap a cap,
0: sí.
1: Hi ha un ordinador que pot anar tirant sintonies.
0: Sí, i un que repeteix.
1: I jo sempre poso que es repeteixi la sintonia perquè quan s'acaba, així, no he de tornar a clicar. I això en Joan li molesta molt.
0: Sí, clar, jo vinc aquí, començo a fer el d'allò i... Bueno, va, què?
1: Abans de res, un petit parèntesi molt petit, perquè avui no ho faig mai, però m'agradaria contestar la pregunta del dia avui. Del programa, aquí de cap a cap, que és a veure quin, l'aliment que agrada a tothom i que tu no t'agrada gens.
0: Jo ja ho diré en el decurs del programa. Contesta tu.
1: O sigui, la xocolata.
0: Com?
1: No suporto la xocolata.
0: Però tu estàs...
1: És l'únic aliment del món que no, és que no m'agrada gens, ni l'olor, ni el gust, res. I com més negre, pitjor. O sigui, és que no puc.
0: Ets el primer que conec que em diu que no li agrada la xocolata.
1: No puc. És que em supera, eh? No... Ho he intentat, de totes maneres, no puc. Només l'olor ja em...
0: Ah, sí?
1: No puc.
0: Ostres.
1: Em supera. Ja està, tanquem parèntesis, si vols entrem ja en matèria amb les collonades.
0: No, mira, ara et diré, saps una de les zones, ara que parles de l'olor, i l'olor de xocolata, quan vas per l'autopista, la sortida de Girona
1: a la Nestlé,
0: que passes amb el cotxe i sents aquella olor de cafè i xocolata i tot això. Oh, allò. Vaig més a poc a poc.
1: Jo vaig 150 allà.
0: Sí, no? Jo vaig més a poc a poc allà perquè sento els aromes que arriben d'aquella fàbrica. Va, escolta,
1: sí.
0: No perdem temps.
1: Res, som-hi. Començo amb un acudit ràpid d'aquells d'en Chuso Jones per escalfar una mica, va.
2: ¿En qué se parece un duende a un hemorroide en que los dos son enanos?
3: Enanos. Claro, son muy buenos, tío. Que sí, son chistes buenos.
0: No lo entes.
1: ¿En qué se parece un duende y una hemorroide en que los dos son enanos? Enanos.
0: Ah.
1: Ja està, no.
0: Ja està. Que dolent.
1: És igual.
0: Va, digue.
1: Seguim. Sí. Ara et porto un examen. M'ha aparegut un vídeo d'un senyor mallorquí.
0: Sí, sí.
1: Te'l posaré, m'agradaria que m'expliquis a veure què entens, a veure quin és el teu nivell de mallorquinitat.
4: Una vegada un moro va demanar uns 600, duem una lota en altres. I se va rompre la corregia, la dinamo, i van quedar tirats a l'esquerra d'ella. Saps com ho van fer? Va ser ella que moro va decidir. Els van enfermar les seves brades, en el corregi, i van arribar a puesto. I dalt. I que esperava de presineu.
1: Què has entès?
0: Dinamo.
1: En sèrio? Sí. No t'entens res més?
0: Una lota i uns 600.
1: Molt bé.
0: Sí. I res més. Què més? Què dius?
1: La història és... Que van amb uns 600, uns
0: sí.
1: 600, diu
0: sí,
1: ell també,
0: sí, sí.
1: Que se'ls hi cala a mig del camí, de la carretera.
0: Sí, sí.
1: Resulta que el que té fotut és la corretja de distribució,
0: sí.
1: De la dinamo, que
0: sí,
1: diu.
0: Sí.
1: I aquesta lota, aquesta noia,
0: sí.
1: Té la idea de substituir la corretja trencada per les seves calces, les seves bragues.
0: Ah, sí, no ho he entès, això.
1: I després van arribar cap a puesto, o sigui, van arribar al lloc en qüestió.
0: Amb les bragues.
1: Amb les bragues com a corretja. Complicat, eh?
0: Ostres.
1: És un nivell...
0: Un momentet, ara que està traduït, el vull tornar a posar. Escolteu bé, eh?
1: Vinga, va.
0: A veure si... O sigui, ara que sabeu el que vol dir, escolteu-ho bé, eh?
4: Una vegada un moro va demanar uns 600. Duem una lota en altres. I se va rompre la corretja, la dinamo. I van quedar tirats a l'esquerra d'ella. Saps com ho van fer? Va ser ella que moro va decidir. Els van enfermar les seves brades en el corregi. I van arribar a puesto. I dalt. I que esperava de presineu.
0: Però no s'assemblen res, eh? D'on és? De Ferreries?
1: No,
0: Ferreries no.
1: Mallorca.
0: Mallorca, ostres. De Vilafranca, del poble d'en Tomeu Penya. Bueno, va, tira.
1: Seguim amb un clàssic dels clàssics, un home que ha sortit 1000 cops a APM.
0: Mm.
1: És un home deixat d'una certa edat, castellano parlant ell, i que diu que sap parlar anglès i, atenció, també català.
5: se va a apuntar a un curso de inglés. Sí, sí. Porque solo sabes palabras sueltas.
6: Sí, sé algunas cosas, pero vamos.
5: ¿Que te gusta a ti el inglés?
6: Good morning, good afternoon, good night. How are you, que significa cómo está usted. Y lo mismo una para otra. Y tú my sexta Englishman, que tú eres un dos, inglés, sexta mi hermana, tú, que son dos, y English, Inglaterra, que se ha casado con un inglés, y name, que significa hombre. Y sé también catalán.
7: Ah, sí.
6: Y digo yo que he hecho cosas que no sabe porque era la de Madonna, va a ocupar y que cosas, muchas cosas.
0: Escolta, en tinc més el mallorquí que aquest, eh?
1: Home, és que aquest no té cap sentit el que diu.
0: Meva.
1: Tu mai sisto Englishman.
0: Sí, home, com a mínim aquell sabia que parlava de la Dinamo i d'un 600.
1: No sé què diu aquest. A veure, com portes el pluja aquests dies? Estàs també una mica fart ja?
0: Sí, o... n'estic fins als dallans. Sí,
1: doncs mira, et porto un àudio d'un camioner que crec que està una mica en el mateix mood que tu.
8: Me cago en Déu que em va poder arribar a parir 40 vegades a min Jesús. Ja n'hi ha prou de tanta aigua, no? Com ho veieu? Ja tenim els pantans plens, els rius baixen arrebossats, els geranis ja volen marxar de casa, els pobres nens ja van a col·legi amb les catiusques i el paraigües ja fa uns dies, ja comencem a estar hasta els collons de l'aigua, no? Com ho veieu? I per circular, què? Tota aquesta tropa de dàcies. Me cago en Déu, que el més rodó que han vist és un plàtan o una caixa de sabates. Si els hi comprem una canoa, què? Creieu que donaran menys pel cul? Me cago en Déu, m'entenen fregit i avorrit, eh? Oh. Aneu tots, mira, aneu tots a tomar pel cul.
1: Ja està.
0: Ostres, avui t'hi has lluit, eh?
1: I espera.
0: Què?
1: La cirereta del pastís.
0: A veure.
1: Et porto un àudio real del soroll de l'habitació d'un alberg del vell mig del camí de Santiago. No sé si l'has fet mai.
0: No.
1: Doncs...
0: No feia nada.
1: Molta gent va quedar en albergs, comparteix habitacions amb més caminants de per allà. És un vídeo gravat en plena nit. Jo, Joan, no sé com aquesta gent que hi ha dormint en aquesta habitació pot aixecar-se el dia de següent i caminar centenars de quilòmetres. Escolta.
0: Segur que és el camí de Santiago, això.
1: Sí, he vist el vídeo, me l'he mirat 30 vegades
0: que
1: i dic,
0: que bo.
1: És que és real, és real. I els comentaris de gent dient, és literalment el que passa a cada alberg.
0: Mira,
1: jo se'm treuen les ganes, eh?
0: Mira, ara abans parlàvem de les coses que no faries mai, que no menjaries mai de la vida. Mm-hmm. Jo el que no faria mai de la vida és anar a un alberg a dormir amb 7 o 8 tio, que van i... Escolta, jo ja vaig fer l'Emili i em vaig tenir prou.
1: Vinga.
0: Sí. Doncs apa, que vagi bé.

0: Dos quarts de cinc i tres minuts de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Després de la publi... Culture Club.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Ei, tu!
4: Sí, tu!
3: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
4: Boy.
3: Reserva el 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
5: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Capital.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 5 de la tarda. Som a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio Girona. Anem a Vullpellac. L'horta de la Mercè a Vullpellac cultiva des de fa 15 anys tomàquets de totes les formes i colors, però amb un tret en comú, un sabor que molts ja donaven per perdut. Qui no ha sentit mai aquella expressió? Ostres, però si aquests tomàquets ja no tenen aquell gust. Doncs a l'horta de la Mercè tenen més de 150 varietats de tomàquets d'arreu del món. Com s'ho han fet? Ho investiguem. Tenim ara mateix amb nosaltres a l'Imma Morgado. Imma, bona tarda, com estàs?
1: Imma Morgado, sí, Imma Morgado.
0: Morgado, com estàs, Imma?
1: Molt bé, gràcies.
0: Escolta una cosa, primer de tot una curiositat. Aquestes 150 varietats de tomàquets, els podeu conreuar tot l'any o només durant un temps?
1: No, de fet, nosaltres només fem cultiu en exterior, no som partidaris de cultivar dintre d'hivernacle. Tenim un petit hivernacle on fem tot el planter necessari per l'estiu.
0: Sí.
1: I la nostra temporada de tomates és bàsicament juliol i agost.
0: Sí.
1: I amb sort, a vegades a principi de setembre encara en tenim una mica, però bàsicament la bona temporada, quan els tomates estan en el seu màxim, és juliol i agost.
0: O sigui, ara ja no teniu pràcticament res de tomàquets.
1: No, ara ja no tenim tomates, ja tenim hasta les canyes desmuntades i, bueno, pues preparant per l'hivern ara.
0: Escolta, i quan vas al supermercat i veus aquests tomàquets que arriben d'hivernacles, en tot el respecte del Marí o d'altres països com Marroc i tot això, els proves en menges la resta de l'any o només tu reserves pels teus que tens el teu hort?
1: Jo, sincerament, no menjo tomates que no siguin del meu hort. I no som partidaris tampoc de menjar tomates fora de temporada, ja que, diguéssim, és un aliment que està fet per menjar a l'estiu. La tomata, diguéssim, que ens ajuda a refredar la sang, i diguéssim que tots els minerals i vitamines que ens aporten ens van molt bé a l'estiu. A l'hivern hi ha altres aliments que diguéssim, són més favorables per al nostre cos i la nostra salut.
0: Com ve la idea de crear l'Horta de la Mercè? Sé que vas tenir una beca i te'n vas anar a Mèxic, vas passar-hi un temps, i allà et vas aficionar una mica a tot el tema de la cultura ecològica que tenien a l'hora de conrevar, per exemple, tomàquets i altres coses. Oi que és així, Imma?
1: Bueno, més o menys. Allà vaig tenir l'oportunitat, sí, de, com molt bé dius, de poder estar amb un doctor en agroecologia, fent les meves pràctiques universitàries, ja que diguéssim que aquí les ofertes que tenia en aquell moment per fer pràctiques només eren empreses de transgènics, amb la qual jo no estic massa d'acord.
0: Sí.
1: I vaig trobar l'oportunitat de poder anar allà a fer les meves pràctiques i diguéssim que allà vaig poder com aprofundir en el tema de l'agricultura ecològica, i d'allà pues, va sortir com, després de molt de temps d'estudiar, dir, pues, bueno, jo ara ja vull posar en pràctica tot això, no? I justament, pues, al cap de 4 anys, quan vaig tornar d'allà, pues, el meu company tenia en un terreno de la família i allà vam començar a fer un petit hort experimental, i d'allà, pues, diguéssim que vam anar ampliant, no? Però el tema de la tomata sempre per mi havia sigut un tema central, perquè des de que era petita que anava a l'hort del meu avi, per mi era de les coses més especials poder menjar una tomata amb ell, i aquell gust sempre m'havia quedat a la memòria, no? I pues, precisament quan vaig anar a estudiar així a la ciutat era impossible trobar unes tomates que tinguessin gust, no?
0: Clar, clar, clar.
1: I jo sempre em preguntava com pot ser que les tomates no tinguin gust, que caiguin a terra i no es trenquin. No? Era com una cosa de dir, això s'assembla molt poc al record que jo tinc d'una tomata, no?
0: I
1: llavors per això, quan vam començar amb la horta, pues, la tomata sempre va ser una cosa central, molt emocional també, però d'allà vam començar a aconseguir varietats antigues i varietats d'arreu del món, i ens vam començar a interessar, i cada vegada pues, vam anar ampliant la nostra gamma de varietat de tomates. També moltes persones que ens han escoltat o en diferents articles que hem sortit tant a La Vanguardia com al Diari de Girona, pues, gent que ens ha vist i ens ha dit, ah, tenim aquesta varietat antiga, te la podem enviar perquè la guardis. Pues nosaltres, amb molta il·lusió, sempre guardant i cultivant totes les varietats que ens arriben.
0: Què té la terra de Vullpellac i del teu hort que puguin cultivar-se llavors de Rússia, de Sibèria, de Polònia, d'Estats Units, per exemple? Qualsevol tomàquet d'arreu del món es pot conreuar bé a Vullpellac o necessita un tipus de terreny i de terra especial?
1: Normalment es pot cultivar qualsevol tipus de terra. La tomata, diguéssim, que va venir aquí a Europa fa no tant de temps, fa uns 500 anys, el 1500, i no es va començar a consumir fins al 1700, ja que pensaven que era una planta tòxica. Llavors, diguéssim que és bastant recent el cultiu aquí de tomata, i la tomata és una planta que li agrada el clima tropical. Llavors, diguéssim que tant nosaltres com a tot arreu on cultiven tomates, adaptem com el temps, el clima que permet el cultiu de la tomata, pues, aquella producció, no? Una tomatera pot viure 3 anys, en canvi, pues, nosaltres collim tomates, treballem 8 mesos per la tomata, des que fem el planter fins que la posem a terra, posem canyes, esbrullem i tot el seguiment que comporta. Treballem 8 mesos per recollir 2 mesos tomata, amb sort, perquè aquest any, per exemple, amb la calor que ha fet i tot plegat, pues, diguéssim que ha sigut difícil.
0: Digue'm una cosa, ja sé que és difícil triar, no? Triar entre els fills quin és el millor, però entre les 150 varietats de tomàquets que tens, quin és el que t'agrada més, que particularment dius, ostres, és que això és bocata di cardinale. Quin seria?
1: Bueno, com tu dius, és molt difícil triar, perquè totes són molt bones, i jo, de fet, quan em venen a la botigueta que tenim a l'hora a preguntar-me, és que em costa, saps? Dic, sembla que no sàpiga vendre, però és que és veritat, totes són molt bones, i no cada any, hi ha anys que algunes surten especialment bones. Però el que són de varietats tradicionals, a mi m'agrada molt el que és la tomata del pebrot. I de les varietats de colors, pues, hi ha una que es diu Golden Siberia, que és groga i grossa, així molt sucosa, molt bona. Una altra varietat que es diu ananà. I també altres varietats que s'han creat en el nostre hort i que són pròpies de l'horta de la Mercè, que també són molt i molt bones.
0: Està bé, està bé, està bé. A part de tomàquets, també cultiveu albergínies i xilis mexicans. Ara és època, perquè no sóc un neòfit amb aquests temes. És època d'albergínies ara en aquests moments?
1: Bueno, l'albergínia és un cultiu d'estiu que encara n'hi ha una mica, però ja va de baixada, sobretot perquè ha patit molt la calor d'aquest estiu i no estan les plantes com altres anys, a vegades ens duren fins al novembre. Però aquest any, degut a la calor, han patit molt i les plantes, diguéssim, que ara ja s'ho estan quasi acabant, estan morint ja.
0: Molt bé.
1: Jo el que volia subratllar amb el tema de les tomates, la diferència principal entre les tomates que podeu trobar a l'Horta de la Mercè i la majoria que podem trobar a mercats, supermercats, etc., és que són varietats antigues. Totes les nostres tomates són varietats antigues. I tot el que trobem a les grans superfícies i als mercats solen ser híbrids de producció, que es diu, que són tomateres que produeixen molt més, tenen menys problemes d'enfermetats i plagues, però al final produeixen més perquè són plant d'aigua. Llavors, ni a nivell de gust ni a nivell de nutrients, pues els hi falta, evidentment, perquè s'omplen molt ràpid d'aigua, però, clar, evidentment no tenen ni el gust ni el nutrient que hauria de tenir.
0: Molt bé. Horta de la Mercè, Vulpellac, Imma, moltes gràcies per atendre una vegada més a la nostra trucada. Una abraçada.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Moltes gràcies.

0: kiss.
1: Ràdio Capital.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona, vine a veure'ns, ets més que benvingut.
6: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i sis minuts de la tarda, exacte. Emergència, atenció. Necessitem un metge o algun remeier?
2: 972 313 702.
1: Parla.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Estàs molt fotut, eh?
3: Estic aquí.
1: Mare meva, què et passa?
3: Digue'm algun secret.
1: No, per això.
3: Exacte,
1: en Quim Casellas està fotut de la veu. I què, és només de la veu o portes un gripasso al damunt?
3: Hòstia, jo penso que ho porto tot ara. Sembla que m'ha atropellat un tren. Sensació aquesta rara.
1: Però és que...
3: No s'acaba el món, eh?
1: No, que si algú ens escolta cada setmana i ara descobreix una altra tonalitat en la veu d'en Quim Casellas, dirà, és en Quim, eh?
3: Dirà, hòstia, aquest.
1: Què li passa?
3: Ahir va apretar fort.
1: Avui és el nostre Sant Patró, el Pop, i en aquesta casa el Pop ens agrada molt, i ara d'aquí uns moments en Quim ens comentarà algunes idees. Però aprofitant que avui és el Dia Mundial del Pop, faig la pregunta en negatiu. Quin és el plat que per sota cap concepte et fa fàstic, no menjaries per res del món, i que vaja, que res de res. Suposo que n'hi ha un, jo t'explicaré els meus, però primer digues tu, n'hi ha algun?
3: Hòstia, no, o sigui, de dir, no menjaré això, intento no fer-ho perquè sóc cuiner,
1: sí?
3: I em dedico a això. Hi ha un plat que m'agrada molt d'una manera, però m'agrada, no l'odio de l'altra, que és el salmó.
1: No, a mi tampoc no m'agrada.
3: O sigui, el salmó fumat, curat...
1: No,
3: sí, aquest m'encanta. No m'agrada el salmó marcat a la paella i calent.
1: Ah.
3: Sí, m'agrada laminat, amb mantega, amb caviar, amb
1: blinis... Jo em pensava que en diries altres coses. Jo, per exemple, hi ha molta gent que no li agraden els cargols pel tema que fan fàstic. A tu t'agrada.
3: Això sóc bastant golafre.
1: Els peus de porc, per exemple.
3: Uau, m'encanta.
1: Sí?
3: Sí, m'encanta, m'encanta. Jo només aquest, més és fi, però jo no tonteria. Però el salmó marcat allò a la planxa... La textura aquesta calenteta al salmó, no? Sí. No puc.
1: Jo ja ho he dit alguna vegada. Em sembla que t'ho he explicat a tu. A mi, jo no, de carn no ho soc. No m'agrada la carn, però sí que m'agraden les porqueries de carn. És a dir...
3: A veure, explico això.
1: Ara t'ho explico. O sigui, no em portis ni un filet, ni ànecs, ni conills, ni coses d'aquestes.
3: Això està boníssim.
1: No. Res. Ni vedelles, res. No, res. Però, en canvi, me'n vaig al McDonald's.
3: Uah.
1: I em foto una hamburguesa, un Frankfurt i tot això és amb d'allò, i m'encanta. Però...
3: La carn bona, o sigui, la carn bona no t'agrada?
1: Sí, exacte. Sí,
3: és el món al revés, eh?
1: Sóc un cochino. Va, recupera't la veu i...
3: Recupera una mica i sí, som-hi.

0: Va, en Quim Casellas s'ha recuperat una mica.
1: Quim Casellas,
0: fent, fent proves, un dos, un dos, un dos.
1: Un dos, un dos, un Ricola.
0: Estàs a punt?
1: Sí, sí, a punt. Sí.
0: Doncs
1: va,
0: venir,
1: va, venir, va.
2: Què us ve de gust amb Quim Casellas?
0: Home, avui és el Dia Mundial del Pop. Ja té collons això dels dies mundials, eh?
1: M'encanta, m'encanta.
0: Hi ha dies per tot, eh? Ara, prefereixo que sigui el Dia del Pop que no pas el dia de...
1: De què, a veure?
0: Hi ha collonades, però increïbles, eh?
1: Però és guai, a mi com has dit, Quim, avui és el Dia del Pop. Què et sembla parlar del pop?
0: Sí,
1: hòstia,
0: sí, sí.
1: Genial que un dijous qualquiera sigui sí, el Dia del Pop.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Si el pop sapigués que té un dia mundial,
0: sí,
1: no? Seria molt guai.
0: Jo és que el pop m'agrada... ara ho t'estava comentant. De la manera que el preparen els gallecs amb el pulpa a feira, és que... boníssim, eh?
1: Sí, jo t'anava a dir, mira, jo vaig estar col·laborant amb un fòrum de cuina i anàvem cada any, doncs, durant un parell de setmanes en el fòrum, i ens fotíem a tracs de menjar pop.
0: Sí, eh?
1: I la manera que el cuinaven, havíem de fer una pinzellada de coses importants.
0: Sí, eh?
1: Per ells, també volia fer un incís, que o sigui, tots sabem que els pops tenen vuit potes. El pop de roca i el pop de sorra es diferencien si vam tenir l'oportunitat que en els tentacles el pop de roca, com que s'ha d'adherir més bé la roca, sí, té dos tentacles per com de costat,
0: eh?
1: I el pop de sorra només en té un. I això és una cosa molt curiosa.
0: Carai.
1: Quan els mires, així és una qüestió d'atracció. El de sorra no li fa falta tenir que enganxar-se enlloc, doncs va més lleuger i va més tentacles.
0: Perdona, que en una altra vida havies estat pop, tu. Que ho coneguis tant.
1: Com aquell... Com,
0: sí, sí.
1: Has vist aquell documental d'un tio que es va tirant tot l'any que n'he de un pop, però... No ho has vist?
0: No.
1: És un flip, invito a mirar-lo.
0: Sí?
1: O sigui, passa tot i no passa res, però és un home que es va banyant i es fa amic d'un pop i naden junts.
0: Mare
1: però de veritat,
0: meva,
1: eh? Cosetes importants que me'n vaig per les rames,
0: sí,
1: i tinc la veu que se m'acabarà.
0: Sí, sí.
1: Vale, el pop, a veure si em surt, cefalòpodos,
0: sí,
1: és important congelar-los, vale? Perquè es trenquen les fibres, de fet es fa que quedi més tendre, que és una miqueta... aquesta cosa de cobrar el pop. Allò de fotre-li 500.000 hòsties al pop, que jo havia vist de petit allà al port,
0: per matar-lo,
1: que el rostien hòsties, sí, perquè sí, quedés,
0: sí,
1: més,
0: sí,
1: tou,
0: sí, sí.
1: Podem evitar-ho.
0: No cal arribar a aquest extrem, no?
1: No he entès mai la relació també de posar taps de suro a l'aigua.
0: Com?
1: Sí.
0: A veure, explica'm això, no ho sabia.
1: Quan el poses a coure... Avui estic mig...
0: No, ja no veig. Taps de suro quan bulls el pop.
1: Quan bulls el pop, deien que, doncs, que el suro tenia un efecte... El suro té molts efectes molt bons,
0: sí,
1: però no sé si el fet d'estovar el pop.
0: Mare meva.
1: Vale? Coure'l, important, coure'l amb poca aigua,
0: sí,
1: perquè ja el pop deixarà bastanta aigua i fes que hem d'equilibrar-lo. Vale? L'aigua té que ser molt salada, quasi aigua del mar. A mi m'agrada molt amb pebre, amb gra, amb unes fulles de llor. Vale? L'ho d'espantar-lo també... tantes vegades, igual no cal espantar-lo tantes vegades.
0: Però si està mig mort, com vol espantar-lo?
1: Però saps que el posa,
0: sí, sí,
1: que l'aixeques,
0: sí, sí,
1: que el posa,
0: sí,
1: que l'aixeques, sí, sí. Es pot espantar un parell de cops, però no fa falta espantar-lo a 15. Vale.
0: Estàs boig.
1: La cocció.
0: Sí.
1: Una cocció suau evita que la pell es desprengui, això és molt, molt bo, perquè la pell té que quedar. Si hem bullit el pop i traiem el pop sense abric,
0: sí,
1: és que ho he fet malament, serà bo, però té que pujar amb tota la
0: pell. A poc a poc.
1: A poc a poc.
0: Amb tota
1: la pell, vale? Una proporció de pes-cocció seria més o menys un pop de 2-3 quilos aproximadament, que haurà entre 40 i 50 minuts.
0: 40, vale? I 50 minuts.
1: Jo sempre recomano que, passat aquest temps, aixequem el pop, agafem un tall una miqueta gruixut, el tallem amb les tisores,
0: sí, sí,
1: provem una miqueta. La cocció del pop és gustos, hi ha colors també. Hi ha qui li agrada crocant, perquè el pop té que ser crocant per d'allò, hi ha qui li agrada xiclós.
0: M'agrada ben tendre, a mi.
1: Tot ha ben tendre.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí,
1: ja,
0: sí.
1: Doncs ja estem. Som dues persones i ens agrada ben diferent. Cadascú que has de ser un cop cuini com cregui.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí, sí.
1: La brasa, un cop el tenim cuit, el que faríem, per exemple, per fer el pulpo feira, el deixen reposar, a veure si t'he passat ja.
0: Sí, sí, sí.
1: El pulpo feira, important tallar-lo amb les tisores.
0: Sí.
1: Et maten, si no.
0: Sí.
1: O sigui, agafen la fusta i posen les patates aquelles com bullides amb l'aigua del pop, vale? Amanides molt d'oli, un sal gruixuda,
0: sí,
1: el pop tallat de l'aigua calenta, que el tenen reposant, clac, clac, clac, t'hi foten uns tallets, t'hi posen més sal gruixuda i li espanten una miqueta del pebrot dolç picant. Jo crec que és de les maneres més xules. També un error fatal és menjar-lo amb coberts de veritat. Pulpo feina s'ha de menjar amb palillo, escuradents de fusta. Això és sagrat, quan et veuen igual no et diuen res perquè ja estan acostumats, però és una de les coses...
0: O sigui, poden posar una multa.
1: Et poden fotre una multa, te poden fotre al banquillo, no? Tu riu, però te fotre al banquillo directe. Vale? Plats de tardor que podríem fer. Arriba la tardor, m'encanta la tardor, un pop rossit a la brasa. Què el faríem, aquest pop que tenim cuit? El pintaríem amb una salsa, per exemple, untuosa, que el puguem passar un momentet per la brasa, se'ns agafa aquesta nota de fum, parmentier de patata, rovellons i suc de rostit, podria ser una. Un pop amb una base de mongeta al ganxet, guisadeta amb botifarra negra i allò oli de safrà. Un arròs melós de pop, tu parlaves ara d'un arròs també així meloset, doncs hi tallem aquest pop, podríem aprofitar una mica l'aigua cocció per fer aquesta cocció, trompeta de la mort i una picada, per exemple, de fruits secs. Pop lacat amb el seu suc, carbassa rostida, mantega de garotes. Hosti. Aquest encaixaria molt amb Palafrugell.
0: Sí. Perquè la garota... no n'he provat mai de mantega de garotes.
1: Això és molt bo, més això és una manera de conservar-la. Clarifiques una mica la mantega i poses les garotes per assegurar-te, la couries una mica, la vas refredant, i a mica la vas refredant, la vas tornant, com a treballar una mica, et quedaria amb un color rosa, molt maco, i el sabor aquest, un tuós fi, un delicat que té la garota. I per acabar aquí, com un mar i muntanya una mica especial, que seria un fricandó de pop amb moixernons i patates confitades. A més, aquí anirem trobant el fricandó clàssic, aquest tallet de pop que t'agrada tant a tu, amb el suc de moixernons, amb les patates confitades, una bona barra de pa...
0: I a sucar pa. Vols que et digui el pop de la manera que m'he menjat més rocambolesc el pop? No em va desagradar... però en una pizzeria que venien, que eren d'últim disseny i que feien invents i tota la història, una vegada vaig menjar una pizza de pop.
1: Hòstia.
0: Psipsa.
1: Se m'arruga una mica el nas, eh?
0: Sí.
1: No, també és veritat que hi ha coses...
0: No era dolent.
1: Jo crec que amb bona fe i bones d'allò... Jo crec que segueix sempre bon material, bons productes, bona fe.
0: Sí, posa'm bona fe.
1: Posant-hi bona fe.
0: Va, escolta, vés-te a millorar. Cura't.
1: Vaig a prendre'm alguna cosa, així m'ha solució.
0: Adéu, pop.

0: Amaral moriria per vos, 6:03 a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. I després, un tema d'una banda sonora d'una pel·lícula de James Bond. Say, live and let die. Paul McCartney and Wings. Live and let die. Aquí es va traduir com Vive y deja morir.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
4: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxiloestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
5: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure. Fenòmena. Maxiloestètic.
4: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajola. Rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Plats que no podeu veure ni en pintura, que per res del món mengeu. Helena, Salrà, l'alvocat. Sé que ara sembla obligatori que t'agradi, però jo no puc amb la textura. Me l'han fet tastar en amanides, en torrades i guacamole i res. Tothom em mira com si fos un crim, però no hi ha manera. Bé, bé, bé. A mi tampoc és... No em desagrada, però... Bueno, me'l menjo. Miquel de Girona, el sushi. Ho he intentat diverses vegades perquè tothom em parla meravelles, però el peix cru no és per mi. Benvingut al club. Si em poses un bon arròs a la cassola o un peix a la brasa, encantat, però sushi no. La Carla és de Besalú. Diu, les olives. Ostres. Diu, tothom em posa per picar i sembla que hagin d'agradar sí o sí, però jo no puc amb elles, ni verdes, ni negres, ni farcides. El gust em sembla massa fort i sempre les acabo apartat del plat. Anem a Girona. Xavi, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. Què tal?
1: Molt bé. Com va la pluja per Girona, Xavi?
2: Plou, plou.
1: Sí?
2: Torna a apretar una altra vegada, sí. Ha caigut fa 10 minuts un fort, sí? Ha parat res, 2 minuts, que caia més pluix, i ara una altra vegada està apretant.
1: Bueno, home.
2: No deixa de ploure, tu.
1: Va. Bé, però pensa que em sembla que a partir de demà s'arregla. I dilluns que ve és festa, tu, escolta. Venen 3 dies, que anirà bé, sí. Descansar.
2: Sí, i tant, i tant.
1: Exacte.
2: Dilluns festa, molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Per descansar, per menjar, però suposo que hi deu haver alguna cosa, per això has trucat, que no sí. pots veure ni en pintura.
2: Bueno, són diverses, poder, no? Mira, les bledes, per exemple.
1: Ah, no?
2: Els espinacs i la coliflor. Jo ho sento, però... I la coliflor, la vaig tastar una vegada i amb vinagre m'agrada, però cuita, no. Jo és que l'olor que ja que fa, és que no puc, no puc. És terrible. És terrible.
1: Jo em torno boig. Escolta, i l'has provat el forn amb formatge arrebossada?
2: Sí, no, arrebossada, amb formatge gratinada, no. No m'entra.
1: Sí, tot
2: no m'entra, no hi ha manera.
1: El tema verd no te... I les bledes?
2: Bueno, sí, no, les bledes tampoc. Ni les bledes ni els espinacs, no. No, no. Sí que menjo una altra verdura, no?
1: Sí.
2: M'agrada el perró, m'agrada la mongeta tendra, la col,
1: sí,
2: perquè,
1: sí,
2: per
1: sí.
2: exemple, la col sí que m'agrada perquè m'agrada molt l'escudella. I la col m'agrada, i amb amanida també. Vull dir, aquestes coses sí. Però bueno,
1: I per
2: jo dic el que diuen, sí, el cuñat, no, com sí, el grillo, poquillo.
1: Sí. Carxofes i tot això, què?
2: Carxofes, mira, abans no m'agradaven, ara començo a menjar carxofes.
1: Sí.
2: Veus, és que també amb l'edat te va canviant el gust una mica.
1: Clar.
2: Saps? Jo sé, abans no menjava gens de verdura, ara vaig menjant, però per és que encara hi ha coses que no. No hi puc.
1: Escolta...
2: No hi ha manera.
1: I coses que molta gent els hi fa fàstic, per exemple, cargols, peus de porc, marisc, de vegades fins i tot les ostres que són crues, tot això t'ho fots?
2: Tot això m'ho foto, sí. M'encanta. M'encanta cargols, bueno, cargols.
1: Sí?
2: Podia menjar cada dia. I peus de porc, i peus de porc amb cargols, ja, bueno.
1: Ah.
2: Ja. Boníssims,
1: ostres, boníssims. Ostres, ja tinc una anècdota. Un amic que és holandès que volia provar. A mi no m'agraden gens els peus de porc, però anava amb una colla que sí, i ell volia provar cuina típica catalana, però no li van dir
2: lo que era.
1: Li van dir, tu prova-ho i després d'allò. Quan li van dir, diu, ostres, és bo, però no, i quan li van dir què era... Escolta, es va aixecar.
2: Ostres.
1: Clar, és que és una part molt delicada, eh?
2: Sí. Sí, bueno, però del porc es menja tot.
1: Sí?
2: Sí, és que del porc és tot.
1: I noi.
2: Sí, això va a gustos.
1: Molt bé, Xavi. Que vagi bé la pluja per Girona. Adéu.
2: Igualment, cada setmana, Joan.
1: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Especial per Inundacions davant la previsió de fortes pluges aquest dijous al litoral i prelitoral de Girona. Els xàfecs poden afectar el Baix Empordà durant tota la jornada i fins la matinada d'aquest divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu acumulacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempestes, tot i que no es preveuen pluges d'intensitat torrencial. Els avisos també afecten a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona. I els Mossos d'Esquadra han detingut a dos homes de 42 i 52 anys per robar tubs de coure i cablejat d'una nau en desús d'Ordis. Els fets es remunten aquest dimarts al migdia, quan la policia va rebre l'avís que hi havia dos homes robant en aquestes instal·lacions. Els lladres havien forçat la porta metàl·lica per accedir al magatzem i havien desmuntat tota la maquinària destinada a la refrigeració. Quan els agents hi van arribar, van observar la maquinària desmuntada i restes de cablejat tallat i van trobar un dels lladres amb una bossa de ràfia que contenia totes les eines que havien fet servir. I el cuiner Jaume Subirós ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia Toda una Vida 2026 de la Real Acadèmia de Gastronomia. La 52a edició dels premis ha reconegut una trajectòria dedicada a la restauració i una forma d'entendre la gastronomia basada en el producte, el territori i l'hospitalitat. El propietari del Motel Empordà de Figueres ha estat premiat per la transcendència històrica de la seva figura. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bomber. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com. Capital.
5: De cap a cap, amb Joan Bosch.
6: Sis de la tarda i sis minuts comença la nostra última hora a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.

0: 3 minuts, un quart de set. Anem a saludar a Matthew Dri. Anava a dir, anem cap a Banyoles. No, avui no és a Banyoles. És a Barcelona. Hola, Matthew, com estàs?
1: Bé, molt bé. Soc a Barcelona perquè demà passat he d'agafar un avió per veure la meva tia, que fa 100 anys.
0: Ostres! I...
1: Sí, 100 anys! 100 que... anys. I vull veure, perquè vull saber si això és cert, que el rei d'Anglaterra, tradicionalment, abans la reina, evidentment, envia una carta a cadascú que faci 100 anys a Anglaterra. Ah. I m'han dit que sí, que és cert, però no sé encara si la meva tia ha rebut aquesta carta. És una tradició molt estranya, o sigui, crec que si passés això hi hauria molta gent que passaria olímpicament, però bueno.
0: Escolta, potser potser el rei Carles... Charles, fa una sorpresa i va veure la teva tia i t'has de trobar amb el rei d'Anglaterra, tu.
1: Ho dubto. I tampoc vull dir, ni em va ni em ve. Què vols que digui, Joan?
0: Tot bé. Escolta, degut a l'actualitat del país, tenia un dubte, no sé què... O sigui, amb el Matthew tenim un pacte cada setmana, que ell parla del que vol. Jo li obro el micro i no sé de què parlarà. D'aquesta és la gràcia. Però com que hi ha molta actualitat política, ja saps que s'han convocat eleccions, tu oficialment, com ets ciutadà britànic, tens la doble nacionalitat, pots votar a les eleccions espanyoles o no? Com ho tens tu, això?
1: No puc votar enlloc, Joan, enlloc. Ni a Anglaterra, ni aquí, ni a les autonòmiques, ni a les municipals, ni a les europees. O sigui, no puc votar enlloc.
0: Però per què?
1: Absolutament enlloc.
0: Per què?
1: Soc com les dones abans del 1927. Perquè el Brexit, diguem, em va tallar els dos vots legals als quals tenia dret aquí a Catalunya, és a dir, a les municipals i les europees, les autonòmiques no, i les generals encara menys, i no tinc la doble nacionalitat perquè és complicat, perquè si vull un passaport espanyol vol dir que hauré, diguem, de... deixar de tenir un passaport britànic.
0: Carai.
1: I a més, com que no visc a Espanya, no sento la necessitat de tenir un passaport espanyol, saps?
0: No me l'esperava aquesta, però està bé. Escolta, veig que el nou primer ministre té ganes de tornar a la Unió Europea i a més Gran Bretanya, un 60% dels anglesos seria favorable de tornar a la Unió Europea, perquè ara se n'estan donant compte dels problemes que ha comportat el Brexit.
1: Des de fa temps, Joan, des de fa temps. De fet, les enquestes que s'han fet a Anglaterra diuen que els laboristes, o sigui, el partit d'Andy Burnham, tindrien encara més vots si ell digués explícitament que el que vol fer és que Anglaterra torni, amb referèndum o sense, a la Unió Europea.
0: Està bé, molt bé.
1: I estic totalment d'acord. El Brexit ha estat un
0: fracàs,
1: un desastre comprovat.
0: Està bé. De què volies parlar avui, Matthew?
1: Mira, d'una cosa ben seriosa, perquè hi ha coses que de vegades em treuen de polleguera, no pas per primera vegada, Ucraïna. Concretament, el bombardeig d'un autobús civil. A Kramatorsk, ahir dimecres, a un altre lloc, han bombardejat un altre... O sigui, cada dia estan matant entre 30, 35, 40 civils ucraïnesos, els russos. I ho han estat fent, això, des de fa 4 anys. I no vull fer paral·lelismes, diguem-ne, una mica dubtoses, però quan Israel estava cometent els seus crims a Gaza, i no hi ha dubte que són crims, tothom va reaccionar molt ràpidament arreu d'Europa, molt ràpidament, manifestacions a Dojo, tot el que vulguis. Ara que Ucraïna realment queda molt clar que els russos estan atacant civils, sobretot civils, perquè no poden guanyar la guerra, doncs què fan? Maten civils per intentar que la mentalitat dels ucraïnesos, diguem, la força mental, com es vulgui dir, dels ucraïnesos desaparegui. Ara que estan fent això, que jo sàpiga, no hi ha hagut ni una sola protesta, ni una sola persona caminant pel carrer per defensar els drets dels ucraïnesos i atacant aquesta mancança que no ha arribat a ser un genocidi, perquè estem parlant d'una zona molt més gran, de percentatges de població, diguem, molt, molt diferents, però que sí que és un crim contra la humanitat. I a més, exactament com va passar amb Israel, sembla que Putin té el suport tàcit dels Estats Units, sí, perquè sí. Zelensky està demanant suport de Starlink, amb Starlink, que pertany a Elon Musk, ell pot arribar als llocs on els russos llancen els míssils i els projectils. I tant Trump com Musk han dit que no ho faran. O sigui, això és suport tàcit al que està fent Putin actualment, de la mateixa manera que Israel va rebre el suport tàcit, és a dir, la no condemna dels Estats Units en el seu moment, quan estava cometent el que, si no era un genocidi total, era certament un intent molt fort de genocidi.
0: Déu-n'hi-do.
1: Això és potser el que em treu de polleguera, la manca de reacció.
0: Sí, sí. A mi també. Que estiguem de braços creuats.
1: Perquè a més a més tot plegat està afectant altres països europeus. Hi ha Polònia, Bulgària, Romania, tots han tingut incidents amb Rússia, fa molt poc, a més, ningú no està dient absolutament res. Que no tenim res a dir en aquest conflicte, com si passés en un altre planeta, ho trobo inconcebible, la veritat.
0: Sens dubte. Matthew, gràcies. Ens sentim la setmana que ve, a la mateixa hora.
1: Això mateix, Joan. Fins dijous.
0: Una abraçada.

0: 972 313 702.
1: Pregunta del dia: quin plat no podeu veure ni en pintura? Hola, Jordi de Girona, què tal?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Què? Quin és? Avui és el Dia Mundial del Pop. El Dia Mundial del Pop. El pop t'agrada, com a mínim?
2: El pop és un... Mira, particularment el pop era una, és un plat que al principi no m'agradava gens.
1: Sí.
2: Vale? Ara m'hi estic acostumant, allà amb les patates, després de sobre el pop, també hi tenen aquella espècie que no sé si és algo, no sé quines espècies, però bueno, ara sí que m'agrada força. La veritat que l'he anat suportant.
1: Pebrot merder, pebrot vermell, damunt del pop és molt bo. Escolta, i el que no suportes, el que res, si l'olores, si el veus, i a més no, ja no dic si el tastes, que dius, ostres, no puc amb ell.
2: Aviam, jo en particular sóc una persona que m'agrada tot, sigui dolç, sigui salat, m'agraden tots els plats, no tinc cap inconvenient de res, però sí que hi ha un plat que no és que el detesti, però em costa bastant i no em menjo per aquesta raó, i són els cargols. Els cargols és un plat que la veritat que... Ostres, hi ha gent que, de fet, a la meva família li agraden molt i molt els cargols, però, ostres, allò, jo quan trec amb el palillo el cargol i ve acompanyat del seu cul, hòstia, no puc amb això. I ja, tant per tant, ja no n'agafo. No em menjo ni em demano.
1: Avui és una bona tarda per anar a caçar cargols, Jordi. Anem-hi?
2: Sí. Home, mira, potser en trauré uns quants, jo crec. Sí,
1: però, ara que ho dius. Però, clar, és que ho entenc, eh? O sigui,

0: Hi han coses que diguem-ne que d'entubi hi ha molta gent que els crea rebuig, i jo crec que no sé si hi ha percentatges de gustos, però em sembla que els caragols no sé si crea més rebuig o no, però no deixa indiferent a ningú.
1: Sí, correcte. Jo sí, a veure, si és un caragol com aquell que diu a palo seco, que te'l menges de cop, jo això no puc. Ara, si me l'hagués de menjar per força, a veure, de vegades els caragols venen amb aquelles salsetes, no?, d'oli, amb picant. Mira, si ho pogués mullar una mica allà, sense el cul, clar, sí que m'ho menjaria, potser. Però de primeres no, és una cosa que, ostres, que només ho veig i ja m'entren ganes de fugir.
0: Tu, i els caragols de mar?
1: Els caragols de mar, això sí.
0: Ah, mira,
1: sí, són una mica durs, però sí que m'agraden. No em desagraden pas, sí, ara que ho dius.
0: Escolta, sí, t'he demanat el que menys t'agrada, que no em menges mai, i el que et torna boig, que si poguessis, ara fes volar la imaginació, si poguessis, menjaries cada dia.
1: Mira, jo precisament, que això de fer-m'ho preparar sempre de la meva mà, bueno, sempre, de tant en tant, amb ocasions especials, com a l'aniversari, això, és un pastís de gambes, que és espectacular. Espectacular.
0: Ole. Digue, avisa'm el dia que ho faci la teva mare, d'acord?
1: Fet.
0: Adéu, Jordi.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
6: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
10: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Tenim la tarda arreglada entre les tempestes que estan caient a bots i barrals a la majoria de comarques de Girona, i la pregunta d'avui: quin plat no podeu veure ni en pintura? L'Enric és de Caldes de Malavella. El formatge blau i el de Cabrales. Diu: amb la resta de formatges no tinc cap problema, però quan noto aquella olor tan forta ja em tira enrere, i si em diuen que aquest és molt suau, normalment encara em fa més por. La Berta és de l'Escala, diu: les ostres. Em sap greu perquè queda molt sofisticat dir que t'encanten, però a mi només de veure-la ja em costa. N'he tastat més d'una vegada i no puc superar ni la textura ni el gust. I acabo amb en Dani de Figueres: la truita de patata en ceba, per favor. I ja sé que això pot provocar una discussió seriosa, la prefereixo sense ceba i ben feta. Cada vegada que ho dic en un dinar sembla que hagi insultat algú personalment. Escolta, Vicky, tu de Girona, la truita de patates amb ceba o sense, tu?
2: La truita de patates amb ceba sempre. Bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. La truita de patata per mi ha de ser sempre amb ceba. I quan té més ceba, millor.
1: Està bé, està bé.
2: Home,
1: escolta...
2: Home, jo és que de veritat estic sentint els missatges, sí, i és que no puc. És que em moro de riure.
1: Perquè
2: tot el que diu la gent que no li agrada és que a mi em pirra.
1: El Cabrales, el formatge de Cabrales...
2: Pirra, el Cabrales, el Roquefort, els cargols...
1: Les ostres.
2: Com s'han dit? Les ostres, l'alvocat, la coliflor... jo què sé, és que a mi em pirra tot. És que tot m'agrada.
1: No hi ha res? No hi ha res?
2: Sí, sí, sí. Ah. Hi ha una cosa que és que... És que no, és que només de pensar-la és que em ven... Jo què sé... Jo tinc família de Castella, ¿vale?
1: Sí.
2: I allà s'acostuma molt a fer els caps de xai o...
1: Ah!
2: Mira,
1: quin fàstic!
2: És que jo... És que no puedo, no puedo. Em fot un fàstic, però un fàstic és que no puc amb la vida.
1: Sí, sí, tampoc.
2: És l'única cosa que si me la posen davant,
1: sí,
2: dic, marxo. Marxo, perquè és que no puc. A mi em pots donar el que vulguis.
1: Està bé.
2: Per això? Mare de Déu, és que moro, t'ho prometo, moro.
1: Escolta, dèiem que avui, com que està plovent molt, a Girona està plovent molt en aquests moments, en dius, no, Vicky?
2: Uf, està caient el que no ha caigut en aquests dies d'alarma.
1: Ah.
2: Jo no ho entenc.
1: I avui no ens han avisat, eh?
2: Avui no, jo almenys no he rebut cap avís aquest de... És alert, és alert. Bueno, per res.
1: Doncs apa, escolta, anem a buscar cargols després, quan acabi, d'acord?
2: Quan vulgueu.
1: Apa, adeu!
2: Vinga, Joan, adeu. Un petó!

0: Amics, és hora de tocar el dos i anar a buscar caragols, com dèiem amb la Vicky ara mateix.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Demà tornem a partir de les 4, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Adéu-siau.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boy. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. De color!
5: Els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials.
10: L'hora de les notes, en Carles Gilibert.
9: Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
1: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9. Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxiloestètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
6: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure. Fenòmeno.
8: Maxiloestètic. Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio. També.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
1: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
7: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
8: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: Cançons que quan sonen et fan bellugar.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Pergeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 5 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenaro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 11.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Madrid Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.